0: tenen el món de veritat.
1: Visca la ràdio.
2: La Municipal fa 25 anys.

0: El 91.3, només clàssics contemporanis.
1: Te voy a hacer...

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info. Butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. En tenis taula, aquest cap de setmana s'ha disputat el Campionat de Catalunya de dobles mixtos amb la participació de tres parelles ripolletenques. A la categoria la 20, Lucas Pardós van portar la competició en ple de victòries, formant parella amb l'Aimani. A la categoria infantil van participar Guillermo Pimentel, fent parella amb l'Ariadna Arnau, i Lot Gené, fent parella amb l'Elsa Benet. Totes dues parelles van fer una meritoria competició, aconseguint la cinquena i la setena posició, respectivament. El Club Futbol Ripollet ha fet oficial la incorporació de Tito Lossio com a nou entrenador del primer equip de Primera Catalana. Lossio compta amb una destacada trajectòria a la banqueta, on ha dirigit a la Unió Esportiva Sants, a Tercera Divisió, i a Primera Catalana, o també al Martinenc, a Primera Catalana. Gran cap de setmana pel Club Hoquei Ripollet, que ha fet història aixecant el títol de campions de Catalunya en dues categories. En primer lloc, el prebenjamí A s'ha proclamat campió de Catalunya a Olot, mentre que l'infantil A va aconseguir guanyar la Copa Catalana de Plata. Les jugadores de l'infantil A femení del futbol sala Ripollet s'han proclamat campiones de Catalunya després de guanyar la final de Copa per 1-0 davant el futsal Almacelles. Les noies van fer vàlid l'únic gol del partit en una final de Copa de Catalunya apassionant. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda hi ha una nova conferència a l'Aula Extensió Universitària al Teatre Auditori, amb Maurice Ravel, entre la música de Perfums. Recordem que només és accessible per socis de l'aula. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: Butlletí informatiu.
1: Us parla Mar Batalla Poveda. En tenis taula, aquest cap de setmana s'ha disputat el Campionat de Catalunya de dobles mixtos amb la participació de tres parelles ripolletenques. A la categoria Lavina, Lucas Pardós van portar la competició en ple de victòries, formant parella amb l'Aimane. A la categoria infantil van participar Guillermo Pimentel, fent parella amb l'Ariadna Arnau, i Lot Gené, fent parella amb l'Elsa Benet. Totes dues parelles van fer una meritoria competició, aconseguint la cinquena i la setena posició, respectivament. El Club Futbol Ripollet ha fet oficial la incorporació de Tito Lossio com a nou entrenador del primer equip de Primera Catalana. Lossio compta amb una destacada trajectòria a la banqueta, on ha dirigit a la Unió Esportiva Sants, a Tercera Divisió, i a Primera Catalana, o també al Martinenc, a Primera Catalana. Gran cap de setmana pel Club Hoquei Ripollet, que ha fet història aixecant el títol de campions de Catalunya en dues categories. En primer lloc, el prebenjamí A s'ha proclamat campió de Catalunya a Olot, mentre que l'infantil A va aconseguir guanyar la Copa Catalana de Plata. Les jugadores de l'infantil A femení del futbol sala Ripollet s'han proclamat campiones de Catalunya després de guanyar la final de Copa per 1-0 davant el futsal Almacelles. Les noies van fer vàlid l'únic gol del partit en una final de Copa de Catalunya apassionant. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda hi ha una nova conferència a l'Aula Extensió Universitària al Teatre Auditori, amb Maurice Ravel, entre la música de Perfums. Recordem que només és accessible per socis de l'aula. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
2: Ripollet Radio.
3: Estás escuchando el gramófono.
4: Estás escuchando el gramófono a las 11, lo diremos, 11 de la mañana, 2 minutos, y comenzamos esta nueva hora escuchando a Joe Yellow, su I Am Your Lover. Aquí lo tienes, sonido discotequero ochentero, 100%.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. En tenis taula, aquest cap de setmana s'ha disputat el Campionat de Catalunya de dobles mixtos amb la participació de tres parelles ripolletenques. A la categoria Lavina, Lucas Pardós van portar la competició en ple de victòries, formant parella amb l'Aimane. A la categoria infantil van participar Guillermo Pimentel, fent parella amb l'Ariadna Arnau, i Lot Gené, fent parella amb l'Elsa Benet. Totes dues parelles van fer una meritòria competició, aconseguint la cinquena i la setena posició, respectivament. El Club Futbol Ripollet ha fet oficial la incorporació de Tito Lossio com a nou entrenador del primer equip de Primera Catalana. Lossio compta amb una destacada trajectòria a la banqueta, on ha dirigit a la Unió Esportiva Sants, a Tercera Divisió, i a Primera Catalana, o també al Martinenc, a Primera Catalana. Gran cap de setmana pel Club Hoquei Ripollet, que ha fet història aixecant el títol de campions de Catalunya en dues categories. En primer lloc, el prebenjamí A s'ha proclamat campió de Catalunya a Olot, mentre que l'infantil A va aconseguir guanyar la Copa Catalana de Plata. Les jugadores de l'infantil A femení del futbol sala Ripollet s'han proclamat campiones de Catalunya després de guanyar la final de Copa per 1-0 davant el futsal Almacelles. Les noies van fer vàlid l'únic gol del partit en una final de Copa de Catalunya apassionant. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda hi ha una nova conferència a l'Aula Extensió Universitària al Teatre Auditori, amb Maurice Ravel, entre la música de Perfums. Recordem que només és accessible per socis de l'aula. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Radio.
3: Estás escuchando el gramófono.
4: Boys, boys.
5: Bueno, ya estamos aquí de nuevo, 3 sobre las 12. Entramos ya a la recta final, escuchando este tema veraniego 100%. Escuchamos a Sabrina y su Boys Summertime Love.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info. Butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. En tenis taula, aquest cap de setmana s'ha disputat el Campionat de Catalunya de dobles mixtos amb la participació de tres parelles ripolletenques. A la categoria la 20, Lucas Pardós van portar la competició en ple de victòries, formant parella amb l'Aimani. A la categoria infantil van participar Guillermo Pimentel, fent parella amb l'Ariadna Arnau, i Lot Gené, fent parella amb l'Elsa Benet. Totes dues parelles van fer una meritòria competició, aconseguint la cinquena i la setena posició, respectivament. El Club Futbol Ripollet ha fet oficial la incorporació de Tito Lossio com a nou entrenador del primer equip de Primera Catalana. Lossio compta amb una destacada trajectòria a la banqueta, on ha dirigit a la Unió Esportiva Sants, a Tercera Divisió, i a Primera Catalana, o també al Martinenc, a Primera Catalana. Gran cap de setmana pel Club Hoquei Ripollet, que ha fet història aixecant el títol de campions de Catalunya en dues categories. En primer lloc, el prebenjamí A s'ha proclamat campió de Catalunya a Olot, mentre que l'infantil A va aconseguir guanyar la Copa Catalana de Plata. Les jugadores de l'infantil A femení del futbol sala Ripollet s'han proclamat campiones de Catalunya després de guanyar la final de Copa per 1-0 davant el futsal Almacelles. Les noies van fer vàlid l'únic gol del partit en una final de Copa de Catalunya apassionant. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda hi ha una nova conferència a l'Aula Extensió Universitària al Teatre Auditori, amb Maurice Ravel, entre la música de Perfums. Recordem que només és accessible per socis de l'aula. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules. Clàssics contemporanis.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Són les 5.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. En tenis taula, aquest cap de setmana s'ha disputat el Campionat de Catalunya de dobles mixtos amb la participació de tres parelles ripolletenques. A la categoria Lavina, Lucas Pardós van portar la competició en ple de victòries, formant parella amb l'Aimani. A la categoria infantil van participar Guillermo Pimentel, fent parella amb l'Ariadna Arnau, i Lot Gené, fent parella amb l'Elsa Benet. Totes dues parelles van fer una meritòria competició aconseguint la cinquena i la setena posició, respectivament. El Club Futbol Ripollet ha fet oficial la incorporació de Tito Lossio com a nou entrenador del primer equip de Primera Catalana. Lossio compta amb una destacada trajectòria a la banqueta, on ha dirigit a la Unió Esportiva Sants, a Tercera Divisió, i a Primera Catalana, o també al Martinenc, a Primera Catalana. Gran cap de setmana pel Club Hoquei Ripollet, que ha fet història aixecant el títol de campions de Catalunya en dues categories. En primer lloc, el prebenjamí A s'ha proclamat campió de Catalunya a Olot, mentre que l'infantil A va aconseguir guanyar la Copa Catalana de Plata. Les jugadores de l'infantil A femení del futbol sala Ripollet s'han proclamat campiones de Catalunya després de guanyar la final de Copa per 1-0 davant el futsal Almacelles. Les noies van fer vàlid l'únic gol del partit en una final de Copa de Catalunya apassionant. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda hi ha una nova conferència a l'Aula Extensió Universitària al Teatre Auditori, amb Maurice Ravel, entre la música de Perfums. Recordem que només és accessible per socis de l'aula. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ràdio.
4: A les portes de Troia arribem al final d'una nova temporada i volem celebrar-ho amb tu.
5: Divendres 26 de juny a les 7 de la tarda acompanya'ns al Museu d'Història de Catalunya.
4: Vine a una nova gravació en directe del programa.
5: Des d'un lloc molt privilegiat de l'exposició permanent del museu, davant de la tenda de Jaume I.
4: Inscriu-te de manera gratuïta a través del nostre lloc web portesdetroia.cat o de les nostres xarxes socials @portesdetroia.
5: T'hi esperem.

El 18 de gener de 1871, al Saló dels Miralls del Palau de Versalles, el rei Guillem I de Prússia va ser proclamat Kaiser d'Alemanya. D'aquesta manera, la nova Alemanya naixia dins la casa del seu gran rival sobre les cendres de la humiliació francesa. Però com s'havia arribat fins allà? Feia tot just 23 anys, el 1848, milers d'alemanys havien alçat barricades a Berlín, Viena i Hamburg, convençuts que el seu temps havia arribat. A Frankfurt, representants de tots els estats alemanys es reunien per escriure una constitució i fundar una nació, i es van posar tan poc d'acord que el moviment liberal per unificar Alemanya es va esfondrar. Aquell fracàs va obrir la porta a una unificació molt diferent, des del ferro i la sang, com diria el seu artífex, Otto von Bismarck. Ell, el canceller de ferro, va reordenar el mapa d'Europa en menys d'una dècada, amb tres guerres quirúrgiques i una habilitat diplomàtica que deixava bocabadats els seus contemporanis i els historiadors d'avui. Avui, a les portes de Troia, repassem tot el procés des del fracàs liberal del 1848 a la proclamació imperial del 1871. Benvinguts a la Forja d'Alemanya, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local, des dels estudis de Ràdio Castellar, i aquesta setmana per parlar de la unificació d'Alemanya amb el nostre historiador de capçalera. Albert Abril, benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: Albert, quants imperis alemanys han existit?
1: A veure, dits imperis alemanys, tres, no? El primer Reich, el Sacre Imperi Romano-Germànic, que ja sabem que poc tenia de germànic, poc tenia de sacre i de romano, i d'imperi tampoc tenia gaire. Però bé, aquest va existir, ja ho sabeu, des del segle X fins al segle XIX, amb Napoleó, que el va dissoldre. Llavors, el segon Reich, no? El segon imperi alemany, que és precisament del que parlarem avui, que va existir des del 1871 fins al final de la Gran Guerra, fins al final de la Primera Guerra Mundial, i finalment, no? El Tercer Reich, que aquest suposo que és el que sona més, que és el que va proclamar Adolf Hitler, no? L'Alemanya nazi, en aquest cas.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: A tope amb Wagner, comencem?
1: Home, és que si Wagner ha de sortir algun programa...
0: Ha de ser avui.
1: És aquest, no?
0: Exacte, sí, sí, sí. Albert, què passa el 26 de juny?
1: El 26 de juny, com ja hem anunciat a la Falca, fem un programa en públic, un programa en directe al Museu d'Història de Catalunya.
0: I tu, estimat oient, o estimada oient, encara no tens la teva entrada gratuïta?
1: Doncs dirigeix-te a les nostres xarxes socials, al nostre lloc web, per aconseguir-la. Recordeu que és a les 7 de la tarda.
0: Afanya't!
1: I sí, perquè les places són... De fet, com que és a l'exposició permanent, vull dir que és un lloc privilegiat per fer el programa, doncs hi ha molt poquetes places, així que...
0: Afanya't, perquè l'altra vegada, l'any passat, van volar de seguida i bueno, si entres al formulari i veus que no et deixa posar les dades, és que ja no queden.
1: Exacte.
0: Però em sembla que deixem una opció per deixar-les igualment, per si després queden pues, gent que es baixa del burro, perquè jo què sé, comet aquest error,
1: sí.
0: I no ens vol venir a veure pel que sigui, o no pot.
1: És un gran error.
0: Però vaja, afanyeu-vos, això sí. Comencem amb Wagner per parlar del programa d'avui. Fes-nos 5 cèntims, Albert, aviam, perquè el tema és gran, eh?
1: És gran. És
0: història del món contemporani.
1: Tan gran com el segle XIX, no?
0: Estimats companys, no? Professors de història del món contemporani i primer batxillerat, tu també l'has fet aquest any.
1: Jo aquest any l'he fet.
0: Jo també. Em sembla que l'Alberto també. Els tres hem fet la mateixa...
1: L'Alberto també ha fet aquest.
0: O el curs passat,
1: no sé. Pot ser, però és de les millors assignatures.
0: Jo. Home, és un plaer. Unificació d'Alemanya, és també un tema molt xulo.
1: És un temazo, i de fet, és un temazo que parlarem molt per sobre, perquè la unificació d'Alemanya donaria per moltíssims programes, no? Un programa sobre Bismarck ja en tindria uns quants, però avui farem una repassada molt general, sobretot a nivell polític. Començarem breument al 1848, com avançàvem també la introducció, i acabarem una miqueta després del 1871. Però, com ja he dit, serà molt general, un tastet, sí, de la unificació.
0: Molt bé, doncs situem-nos, que no és fàcil. Com era el mapa dels territoris de parla alemanya abans de la unificació?
1: A veure, a principis del segle XIX, el territori que avui és Alemanya i altres territoris, estava fragmentats en centenars d'estats. Per fer un repàs històric molt ràpid, amb Napoleó, el Sacre Imperi Romano-Germànic, que s'havia fundat el 962, es va dissoldre, sí, concretament el 1806. I ell va crear el que anomenava la Confederació del Rin, una mena d'agrupació d'estats que va crear aquest emperador francès després de la batalla d'Austerlitz, perquè és una confederació que va durar fins al 1813, que eren estats de l'antic Sacre Imperi, però sota l'òrbita de l'Imperi Napoleònic. Després de la caiguda de Napoleó, sabeu que hi va haver el Congrés de Viena, el 1815, en què reordena Europa... No? I en aquest congrés es crea el que s'anomena la Confederació Germànica. Sí que aquest és el que ens interessa avui. La Confederació Germànica, que es crea al Congrés de Viena, 1815, que bàsicament estava format per 39 estats. 39 estats sobirans, és a dir, independents entre ells, entre els quals hi havia regnes, ducats, principats, ciutats lliures, etc., units per un vincle bastant lax, sí? Sense un govern ni un exèrcit comuns. Llavors, al capdavant d'aquesta confederació, nominalment, hi havia Àustria, l'imperi austríac, però estem en un moment en què Prússia, el regne de Prússia, creixia i la rivalitat entre les dues grans potències, entre Àustria i Prússia, serà el motor de tot el que es viurà durant tot el segle XIX en referència al que són els estats germànics.
0: Olé, i com era per dins aquesta confederació germànica?
1: A veure, els 39 estats que dèiem tenien, o sigui, hi ha de tot. Sí? Tenim grans regnes com, per exemple, el de Baviera, del sud, catòlica, més conservadora, amb una identitat molt marcada, fins a estats que són minúsculs, que són pròpiament ciutats, eh? Vull dir que actualment i tots serien difícils de localitzar en un mapa. L'únic òrgan comú era la Dieta Federal de Frankfurt, on els estats enviaven ambaixadors. Però no ens hem d'imaginar que era un parlament representatiu, ni molt menys, o sigui, no era un parlament territorial, ni res d'això, sinó que una mena de club diplomàtic en què per prendre decisions i tirar endavant el vot havia de ser unànime. Per tant, fixeu-vos que és un organisme que ja està condemnat al fracàs. Econòmicament, també hi havia molts contrastos. Sí, tenim la Renània, Saxònia i Silèsia, que viuen, que estem en un moment de plena revolució industrial i són territoris que s'industrialitzen bastant ràpid. Però hem de tenir en compte que la majoria del territori alemany continuava sent molt rural i agrari, controlat per una noblesa molt forta, una noblesa terratinent, en el cas de Prússia, una noblesa anomenada els Junkers, sí, que serà important al llarg d'aquest programa, que és una noblesa que en aquell moment tampoc té gaire pressa, no?, per canviar les coses, no?, al mig de la revolució industrial. La burgesia creix, les ciutats s'industrialitzen, la burgesia reclama representació política, estem al mig de les revolucions liberals, sí, al segle XIX. És una classe que és la que omple, no?, aquestes sales de debat de Frankfurt del 1848, però, de moment, el poder real continuava estant a les corts, sí, a les corts reials, no en els càrrecs polítics. Òbviament, també estem en un moment en què el proletariat cada cop és més gran i cada cop més organitzat, però avui no el tocarem gaire, aquest tema, sí? Ja convidarem l'Andreassi algun altre cop, no?, que es parli sobre això. Però, bueno, en resum, sí, els estats alemanys ho tenien tot, menys la Unió. Sí, tenia una llengua, una història, una cultura, un Goethe, un Beethoven, un Wagner, no?, uns quants escriptors i pensadors nacionalistes i romàntics que defensaven l'esperit, no?, de la nació, la llengua alemanya, Fichte, Herder, que defensaven precisament això, una Alemanya forta i unida. Seria una mena de poderosíssim estat, nació en potència, sí, perquè encara no existeix, en un petit projecte, bueno, petit no grandíssim, projecte d'unificació encallat en una estructura política que ningú sabia desencallar, perquè era un mosaic, un trencaclosques que només Otto von Bismarck sabrà interpretar i sabrà col·locar les peces, per dir-ho d'alguna manera.
0: Molt bé. Abans ja, però, del 1848, de les famoses revolucions, les primàries dels pobles, encara hi havia... Allà hi havia uns antecedents d'integració, oi, per Alemanya?
1: Hi havia, no d'unificació exactament, però sí... Hi ha un petit detall que s'oblida i que penso que és bastant important, i és que el 1834 Prússia va impulsar la creació d'una unió duanera, la Zollverein, que era bàsicament la idea que Alemanya fos un mercat únic, eliminant tots els aranzels que hi havia entre els diferents estats, vale? I això, aquesta unió duanera, s'havia fet sense Àustria. I això és interessant, les tensions aquestes que hi havia entre Prússia i Àustria. Però, per entendre la magnitud, aquesta unió duanera permetia que un comerciant pogués anar de punta a punta a Alemanya sense travessar aranzels. I això és molt important, perquè si estem parlant de 39 estats, que eren la Confederació Alemanya, cada cop que tu creuaves una frontera havies de pagar aranzels, i aranzels, si et pillaven, òbviament, i aranzels. Per tant, aquesta unió duanera... crea, no?, un espai econòmic coherent. Paral·lelament, a més, el 1835 creix una xarxa ferroviària que veurem que també és molt important per la unificació alemanya, que articula, no?, sobretot els eixos prussians. Vale? Ferrocarril i unió duanera creen un mercat molt integrat econòmicament, que aquesta integració del mercat alemany ja anticipa el que serà després una unificació política. De fet, l'economista, Friedrich List, ja ho teoritza, no?, que una nació necessita un mercat interior únic per competir contra l'altre gran mercat, no?, que és Anglaterra, en aquest cas.
0: Anglaterra, és clar. I el 1848 ja hi va haver un intent d'unificació política. Què és el que va passar?
1: A veure, intentarem anar una miqueta ràpid, vale? Perquè el 1848 sí que hi ha un gran intent, sí, al mig de la primavera dels pobles, etc. Però no serà el cas d'Alemanya. És l'any de les revolucions. Sí, en moltes regions s'anomena això, la primavera dels pobles, etc. És la primera, això també pels professors, no?, d'història contemporània, que és la de les primeres revolucions liberals en què les classes populars i la burgesia ja no van tant de la maneta. Fins llavors, recordem que les revolucions liberals i la burgesia sempre havien anat juntes a fer la revolució, no? Però la 1848 ja comença una miqueta a separar-se. En Sergi m'està fent així, perquè a ell li agrada molt el segle XIX. A Alemanya, les notícies de les revoltes a París, clar, també encenen la pólvora, com havia passat en molts altres territoris europeus. Als carrers hi ha combats. De fet, els dies 18 i 19 de març, l'exèrcit prussià deixa centenars de morts a les barricades de Berlín. Però el rei Frederic Guillem IV de Prússia fa certes concessions. A tot arreu es reclama el mateix. Constitucions, llibertat de premsa, drets laborals, parlament i, sobretot, Alemanya unida, no? La idea de l'estat-nació. Representants de tots els estats germànics van ser convocats a Frankfurt, on es celebraven tradicionalment les dietes, i van inaugurar una assemblea nacional el 18 de maig de 1848 a l'església de Sant Pau. Eren els seus, diríem que eren tot liberals, no? Estem parlant d'una revolució burgesa, no?, en aquest cas, I es va, aquest Parlament, aquesta Assemblea Nacional, es va anomenar, mitja en broma, el Parlament dels Professors, perquè estava tot ple d'intel·lectuals, juristes, professionals liberals, etc. Eren persones extremament formades que van encetar un debat interminable bastant condemnat al fracàs.
0: I quin era l'objecte del debat d'aquest Parlament dels Professors?
1: Doncs, bàsicament, dues qüestions. Primer de tot, si s'unificava el poble alemany, qui havia de liderar aquesta unificació, no? Àustria o Prússia? I llavors una segona qüestió molt important i també molt relacionada amb la primera. Quin model busquem? Una gran Alemanya o una petita Alemanya, no? Una Großdeutschland que volia incloure Àustria i tots els territoris de parla alemanya, protestant del nord i també catòlica del sud. Dos models molt diferents però units en un gran imperi, enorme imperi al centre d'Europa, o una Klein Deutschland, no? La petita Alemanya, no? Que aquesta petita Alemanya proposava una solució sense Àustria, no? Aquesta, en aquest cas seria Prússia qui ho liderés, no? Un model més protestant i més del nord.
0: A veure, si em deixen triar, doncs d'entrada, millor gran que petit, no?
1: Home,
0: o què?
1: Sí.
0: Sempre és millor... La mida importa o no?
1: No sé, en el cas d'Alemanya va importar.
0: En el cas d'Alemanya, gros o klein?
1: O klein. Clar, el problema del gros, de gros. La Großdeutschland...
0: És que clar, si és molt gros...
1: És massa gros.
0: Fa mal, a vegades.
1: Pregunta-li a Europa del segle XIX si li va fer mal o no.
0: Va fer mal.
1: Va fer mal inclús petita. O sigui que... Imagina't si hagués estat gros al segle XX, eh?
0: Carai.
1: Què hagués passat al segle... Bueno, en fi... El problema de la Gran Alemanya és irresoluble, vale? Perquè tenim el problema que l'imperi austríac és un imperi que és multinacional, plurinacional, és a dir, que tenia milions de ciutadans que no eren alemanys, hongaresos, txecs, croates, romanesos, italians, i Àustria no volia entrar en cap Alemanya si havia d'abandonar els seus territoris no germanòfons. Al final, l'Assemblea va optar per la solució de la petita Alemanya, no? Una Alemanya sense Àustria, liderada per Prússia. Això, 1848, eh? I el 28 de març del 1849, l'Assemblea Nacional aprova una Constitució i ofereix la corona imperial a Frederic Guillem IV de Prússia. Frederic Guillem IV podria haver dit, d'acord, doneu-me la corona imperial, però aquí... El rei de Prússia rebutja la corona i diu en una frase que ha quedat gravada a la història, no és exactament així, però ve a dir que no acceptaria una corona recollida del fang i oferta pels liberals, sinó que la corona imperial havia de venir dels prínceps. I això és molt interessant perquè serà un debat que apareixerà més tard quan s'unifiqui l'Alemanya. Clar, sense el rei de Prússia, el projecte s'esfondra i l'assemblea és dissolta a finals del 1849 sense haver creat res. Però el fracàs... porta un aprenentatge, i havia quedat molt clar quin era el camí, i és que la solució de la petita Alemanya, una Alemanya sense Àustria, liderada per Prússia, s'havia imposat en el debat. I Bismarck és la realitat que faria, que portaria, que duria a terme, no?, 12 anys després.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Música que li agrada al nostre tècnic. Ara ja pots parlar, Adrià, perquè ja ho has fet en un programa. Ja ha passat això, la gent ja coneix la teva veu.
1: Diu que li fa mal la gola.
0: Mira, només et faré una pregunta de sí o no, i només has de dir sí o no, val? Vinga, t'agrada la música que està sonant?
2: Sí.
0: Veus? Molt bé! Ha tornat a parlar.
1: Molt bé. Sí, senyor, sí, senyor. Ara ja està, el gel està trencat, la porta està oberta.
0: Ara, exacte, el gel està trencat. La gent que vingueu el dia 26 de juny a les 7 de la tarda al Museu d'Història de Catalunya davant del tendal de Jaume I el Conqueridor, no trobareu encara a Jaume I el Conqueridor, perquè aquest senyor ja fa molt temps que no viu, però trobareu un altre conqueridor.
1: Quin conqueridor?
0: Un conqueridor de cos de dones, que és el nostre tècnic Adrià Tirado Pla. El tindreu allà... per qui el vulgui conèixer, amb un somriure meravellós per atendre-us aquell dia. Per tant, com us dic, no tindrem a Jaume I el Conqueridor, però tindrem un altre Conqueridor.
1: És molt millor.
0: És un altre al·licient per venir-nos a veure aquell dia. Si no us interessa Jaume I, tenim el nostre tècnic.
1: Adrià Primer.
0: Adrià Primer, molt bé. I això era per parlar de la música que ha sonat aquest tema ja hem posat més d'una vegada.
1: Aquest tema concretament no, Sabaton
0: aquest grup,
1: sí. El grup Sabaton sempre va bé de tant en tant. Dir, però, que es diu Bismarck, però no va sobre Otto von Bismarck, sinó que va sobre la cuirassat Bismarck. Però bueno, com que anem a parlar d'en Bismarck, doncs, què millor, no?, que posar una cançó que té que porta el seu nom.
0: Qui era en Otto von Bismarck?
1: A veure... És una persona que es mereix un programa, diversos programes, que potser en algun futur llunyà farem, potser. Però Otto Eduard Leopold von Bismarck Schönhausen, que va viure entre 1815 i 1898, era un Junker, sí? Un noble terratinent prussià de la vella escola. Conservador, monàrquic, antiparlamentari i prussià fins al moll de l'os. Sí, juguem amb estereotips, en aquest cas ell els compleix tots. En la seva joventut havia estat un estudiant bastant escandalós a Göttingen i havia acumulat deutes de joc, havia estat protagonista de batalles i havia participat en duels. És a dir, que ningú hauria apostat per ell com a estadista i molt menys com a unificador d'Alemanya. Bismarck va representar Prússia a la dieta de la Confederació Germànica a Frankfurt, on va aprendre a odiar Àustria en persona, si la rivalitat aquesta un altre cop, també a Sant Petersburg i també a París. A cada destí, ell va aprendre a llegir els interessos dels diferents estats com ningú, i veurem que serà una cosa que utilitzarà moltíssim al llarg del seu, bueno, el seu govern, no? El seu, bueno, sí, mentre és primer ministre, ja veurem. El 1862... el rei prussià Guillem I, aquest serà el nostre Guillem, sí, el que unificarà, sota qui s'unificarà Alemanya, estava en una crisi constitucional bastant greu. El Landtag prussià, que seria més o menys on es representen els diferents territoris de Prússia, entre moltíssimes cometes, es negava a aprovar el pressupost militar que volia el rei, bloquejant la modernització de l'exèrcit, que serà un element clau per la unificació. Guillem I crida Bismarck com a últim recurs i el nomena ministre president el 23 de setembre d'aquell mateix any. Fixeu-vos, Bismarck arriba per resoldre un problema de pressupost i acaba, no?, definint tot el que serà el mapa d'Europa.
0: Val la pena que ens aturem en un dels discursos d'en Bismarck?
1: Molt poquet, molt breument. Jo penso que val la pena parlar del discurs que és conegut com el discurs de ferro i sang. És un discurs que es pot trobar per internet sencer, òbviament escrit. I és que el 30 de setembre del 1862, tot just 7 dies després del seu nomenament, Bismarck va comparèixer davant la comissió del pressupost del Landtag i, en el mig del debat del pressupost militar, Bismarck aprofita l'ocasió per deixar clar quin era el seu programa. No? Diu, les grans qüestions del temps no es resolen amb discursos ni amb resolucions de majories. Aquest va ser el gran error del 1848 i del 1849, sinó amb el ferro i la sang. Blut und Eisen. El discurs escandalitza els liberals prussians, però Bismarck no estava fent retòrica, perquè amb aquest discurs estava avançant i descrivint exactament el que faria en els propers anys per unificar tots els pobles alemanys. I aquí cal entendre que Bismarck no és un militarista irracional que està fent un discurs allà traient-se els genitals allà i dient sang i ferro, no sé què. Vull dir, ell és un polític fred que sap calcular molt bé quines seran les reaccions dels seus enemics. Fixeu-vos el que us he dit abans, que sap llegir molt bé quins són els interessos dels diferents estats. I a més també sap la quantitat de força que cal aplicar en cada moment, no una mena, a mi m'agrada dir-ho, és una tonteria, però dir-li el cirurgià, no? de la diplomàcia una mica. I aquest és un altre element a tenir en compte. Ell és un geni, sí, és un geni de la diplomàcia. Al final, si tenim temps, ja valorarem una miqueta el personatge a nivell històric, perquè és un tio que genera certa fascinació. Bueno, és un tio molt interessant, però alhora també una mica un monstruito en alguns altres aspectes. A classe, nosaltres que som professors d'història del món contemporani, quan parlem de Bismarck, diem que és, entre moltes cometes, l'inventor, no?, de la realpolitik, no?, aquesta manera de fer política...
0: Des del pragmatisme.
1: Des del pragmatisme total, no? O sigui, la moral, l'ètica i les ideologies ens la suden absolutament. Jo tinc un objectiu, vaig a per aquest i ja està, no? Últimament també està molt de moda, la realpolitik, en certs aspectes. De fet, bueno, és igual, no entrarem. Però, bueno, diem que és l'inventor, no?, una miqueta.
0: I aquest senyor que estàs escrivint a la perfecció tenia aliats o s'ho feia tot sol?
1: S'ho feia tot sol. Òbviament tenia aliats i es va saber rodejar bé. Nosaltres avui parlarem d'un altre personatge que ja es mereix uns altres programes ell sol, que és Helmut von Moltke el Vell, 1800-1891. És un dels grans noms de la història militar europea perquè des del 1857 és cap de l'estat major prussià i va dedicar tota una dècada a transformar l'exèrcit en una màquina de guerra extraordinàriament eficient. Vale, molt resumidament, sí? Tres elements de la seva reforma. Primer de tot, el ferrocarril com a instrument militar. Sí, quan vam parlar de la batalla de Tannenberg, no recordo quin programa, vam dir que la clau d'aquella batalla va ser el ferrocarril. I això ja ve de mitjans del segle XIX. Moltke el que fa és estudiar com les línies ferroviàries permetien mobilitzar i concentrar les tropes amb una rapidesa inèdita, cosa que serà decisiu en futures batalles com la de Königgrätz o la de Sedan, sí, que són grans desfetes dels austríacs i dels francesos, respectivament. Segon, un altre element que també serà important per la batalla de Tannenberg i per les batalles de la Primera Guerra Mundial, que és el telègraf per coordinar les operacions a distància. I finalment, com a tercer element, serà l'arma, sí, el fusell d'agulla, el Dreyse.
0: I per què és important aquest fusell?
1: Doncs, m'estava quedant un guió molt llarg i he decidit agafar això i convertir-ho en un programa especial per als mecenes.
0: Ostres!
1: Per tant, no parlarem d'aquest fusell avui, potser fem alguna petita menció, però si voleu saber més coses...
0: Si ho havies fet algun dia, això de parar el programa i dir aquesta part per mecenes...
1: Potser sí, ara
0: potser
1: no
0: sí, recordo. Ara no recordo, no jo sé. Tampoc. Pues, bueno, si us heu quedat amb les ganes d'això...
1: Us podeu fer mecenes.
0: Us feu Patreon o mecenes, de les diferents maneres que teniu per fer-ho, i Patreon escolteu el... Com has dit, el fusell aquest?
1: Dreyse.
0: Només per la pronunciació del nostre estimat Albert Abril val la pena que pagueu.
1: Sí, això mateix.
0: Molt bé. Tornem al nostre relat, per la gent pobra, que sou la resta de...
1: Ara es desapuntaran tots.
0: Per la gent de carrer, que esteu al nivell zero del tro.
1: Que us estimem moltíssim.
0: Gràcies. Tornem al nostre relat i allò que pot escoltar tothom. Tenim a Bismarck al braç polític i a Moltke al militar. Quina era la situació diplomàtica d'Europa en aquell moment?
1: Hem parlat d'Alemanya, hem parlat d'això de la Confederació Germànica, hem parlat una miqueta d'aquests dos protagonistes i ara ens toca parlar una miqueta de com estaven rodejats aquesta gent. Més o menys ens hem de plantar el 1860. Bismarck es troba en un escenari complex, però per ell manejable. França, sota Napoleó III, era la gran potència amb més interès a evitar un veí alemany poderós. Però Napoleó estava bastant distret amb les seves ambicions italianes i també colonials. Rússia era molt conservadora i molt amiga de Prússia, perquè el 1863 hi ha un aixecament a Polònia i Bismarck envia ajuda al tsar de Prússia per aixafar aquest aixecament i llavors tenen una gran amistat i una política de no intervenció si s'han de perjudicar mútuament. I per altra banda, Anglaterra segueix la seva política tradicional de no intervenció en el continent. Si estem en un moviment en què l'imperi britànic està fent de les seves, bueno, per tot el món. Clar, quin és l'obstacle, llavors? França distreta. Rússia no intervindrà. Anglaterra ja està fent les seves cosetes. L'obstacle és Àustria, l'única potència que podia frustrar la solució de la petita Alemanya i que tenia aliats al sud d'Alemanya. Llavors, Bismarck tenia molt clar que en algun moment hauria d'enfrontar-se a Àustria, però a poc, sí? Perquè Bismarck és molt de paciència i preparació.
0: El cirurgià, aviam, quins són els seus plans?
1: A veure, la unificació alemanya es du a terme, sempre que l'expliquem, és a través de tres guerres quirúrgiques. Les tres guerres d'unificació o bismarckianes, si voleu. Primer de tot, la guerra contra Dinamarca, 1864. Segon, una guerra contra Àustria, 1866. I, finalment, una guerra contra França, 1870-1871.
0: Som-hi, doncs, la primera de les guerres bismarckianes va ser la guerra dels ducats contra Dinamarca, el 1864. Com encaixa en la seva estratègia?
1: Jo sempre que es parla d'això, perquè ja em van parlar al programa 317...
0: 317!
1: Això és de fa molt
0: temps. Carai!
1: Sí.
0: Fa temps, eh?
1: Recomano una sèrie que es diu 1864, que és una sèrie danesa que és espectacular. O sigui, és molt bona. I que va precisament d'això, res, crec que són 6 o 7 capítols. Preciosa.
0: Com està per veure-la? Me l'has recomanat 2 o 3 vegades.
1: Potser Filmin.
0: Acostumo a fer cas, les recomanacions, Filmin.
1: Potser Filmin.
0: Per això no l'he vist.
1: Et puc passar, si vols, i parlem una miqueta.
0: No, home, no. Ja pagaré jo, Filmin, eh?
1: Ah, vale, ja pagaràs. Era un cas, o sigui, la guerra dels ducats era un cas perfecte de l'enginyeria política de Bismarck. Llavors, teníem el cas dels ducats de Schleswig i Holstein, que eren uns territoris amb majoria de població alemanya, però que estaven sota sobirania danesa. Era una situació bastant estranya, però que ja vam desenvolupar en aquest programa, el 317. Feia dècades que la sobirania política d'aquests dos ducats era molt tensa. Autonomia, Dinamarca o Confederació Germànica, no? Hi havia una miqueta aquest triangle, aquest debat. El 1863, el rei danès Cristià IX incorpora Schleswig a la corona danesa, cosa que viola els acords internacionals vigents. I Bismarck aquí diu, ara és la meva. Té un casus belli, vale? Per tant es pot vendre com una guerra defensiva i nacional, perquè acaba d'incorporar uns territoris de parla germànica. És un enemic petit, Dinamarca és un enemic petitó, que si l'ataco no provocarà intervencions de grans potències, i a més se li presenta una possibilitat d'actuar conjuntament amb Àustria, sí, que serà la seva futura víctima en una mena de precedent de col·laboració que ja veureu perquè serà important.
0: Doncs no deixem de tornar a recomanar aquest programa 317, però com va anar aquesta guerra?
1: A veure, Moltke dirigeix la campanya, òbviament, i a la batalla de Divol, l'any, a l'abril de 1864, va ser decisiva. Aixafen els danesos, per molts motius, d'acord? Entre ells el fusell, el Geissa, i l'artilleria Krupp, però, bueno, que ja en parlarem. El tractat de Viena el 30 d'octubre de 1864, Dinamarca cedeix Schleswig i Holstein i Lauenburg, a Prússia i també a Àustria. Dinamarca perd aproximadament un terç del seu territori i de la seva població. Un terç, eh? O sigui, és molt bèstia el que passa allà i crec que no en són gaire conscients. Clar, per Prússia és el primer pas demostrat que l'exèrcit modernitzat de Moltke funciona. Bismarck també crea un pretext ideal per al proper moviment. Una gestió conjunta dels ducats, no? Aquests, el Schleswig i Holstein, que serien a la part més a prop, a la part més sud de la península de Jutlàndia, aquesta gestió conjunta d'aquests dos ducats entre Prússia i Àustria, que Bismarck sabia perfectament que la gestió conjunta seria impossible per disseny. I això veurem que serà la clau que utilitzarà Bismarck per més tard fer la guerra contra Àustria.
0: Doncs primera guerra d'unificació superada. Quin serà el pas següent?
1: Doncs ja ho hem dit, el següent pas és la guerra contra Àustria, 1866. Bismarck la prepara amb la fredor que el caracteritza. Entre 1865 i 1866, ell va treballant en tres fronts simultanis, a nivell diplomàtic, tot això, política diplomàtica. Primer de tot, el que fa és aïllar Àustria diplomàticament. França. Bismarck convenç a Napoleó III que sortiria beneficiat d'un conflicte prusso-austríac. És a dir, li diu, escolta, Napoleó III, que si jo me'n vaig a la guerra contra Àustria, qui sortirà guanyant d'aquí seràs tu. I Napoleó III s'ho creu. A més, s'explica, se'ns explica que en cap moment li fa cap promesa concreta, o sigui que tot amb al·legats, no? Coses abstractes, no pensa que Àustria sortirà debilitada, per tant, tu tindràs més possibilitats contra aquest gran enemic de l'est, no? Bueno, que Bismarck el convenç de que França sortiria beneficiada si Prússia i Àustria s'enfronten. Primer de tot, França, ok. Rússia. Amb Rússia ja hi compta. Prússia ja hi compta pel que hem comentat abans de l'aixecament polonès. Com que els prussians ajuden els russos a suprimir els polonesos, li deuen un favor. Per tant, no intervindran a la guerra contra Àustria. Finalment, Anglaterra. Bismarck s'assegura que continuarà fidel en el seu no intervencionisme. Per tant, en principi, Àustria aïllada diplomàticament. Primer pas. Segon pas. Busca't un aliat. I Bismarck busca un aliat que li serà molt útil, que és el recent Regne d'Itàlia. Si esclata la guerra, perquè pensem que Itàlia en aquell moment també feia res que s'havia acabat d'unificar i, de fet, encara no tenia tots els territoris italians, que, de fet, els aconseguirà després d'aquesta guerra, que ja en parlarem. Bismarck es busca un aliat al sud d'Àustria. Si esclata la guerra, Itàlia atacarà Àustria pel sud i Prússia atacarà Àustria pel nord. Àustria haurà de lluitar en dos fronts i els italians se'ls hi promet que adquiriran els territoris del Vèneto, sí, de l'actual Venècia, que aquests territoris en aquell moment eren de parla italiana, és a dir, la població era italiana, però formaven part de l'imperi austríac. I finalment, tercer pas de Bismarck, un cop ja té Àustria aïllada, té un aliat al sud d'Àustria, doncs ara el que fa és crear unes disputes per la gestió dels dos ducats, de Schleswig i Holstein. Llavors, quan Àustria convoca els estats de Holstein, que Àustria administrava, per discutir-ne el futur sense consultar Prússia, Bismarck ho presenta com una violació dels acords. I, per tant, Prússia el que fa és declarar dissolta la Confederació Germànica. Va, això és important, eh? Des del 1815 que existia la Confederació Germànica. I en aquest moment, Prússia la declara dissolta i envaeix Holstein. Després de tot això, Àustria i els seus aliats del sud declaren la guerra el 14 de juny de 1866 i en aquest cas, fixeu-vos que el que ha aconseguit Prússia és que sigui Àustria qui declara la guerra, sí? Prússia envaeix Holstein perquè creu que Àustria l'està administrant malament i llavors Àustria declara la guerra a Prússia i això serà importantíssim perquè Prússia és una víctima. Va, és una guerra defensiva i Bismarck no ha declarat aquesta guerra, per tant...
0: Molt bé, el 14 de juny de 1866 és quan va començar aquesta guerra austro-prussiana, però que va ser extremadament curta. Com va ser? Com va anar la campanya?
1: 7 setmanes. O sigui, és una cosa que dura des del 14 de juny al 26 de juliol de 1866. Moltke desplega 3 exèrcits per 3 rutes convergents cap a Bohèmia. Àustria i els seus aliats, Saxònia, Hannover, Hessen, no tenien la logística per respondre a la velocitat prussiana, penseu. El que dèiem del ferrocarril, que en aquest cas va ser super decisiu. La batalla definitiva va ser la de Königgrätz, o Sadowa, com diuen els francesos, el 3 de juliol del 1866. Prússia posa en el camp de batalla 225.000 soldats i Àustria i Saxònia juntes 215.000. Per xifres, és una cosa que podria, a veure, sense tenir en compte, segur que les xifres no volen dir res, però podríem dir, hòstia, molt empatat. Però és que el fusell d'agulla, el Geissa, el fusell de Geissa, que comentàvem abans...
0: Que farem un Patreon d'això
1: i ho tornem a repetir un altre cop. Va ser demolidor, perquè mentre que els prussians es van endur 9.000 baixes, els austríacs se'n van endur 44.000. O sigui, va ser una massacre absoluta, 44.000 entre morts i ferits, en aquest cas, i això només en una sola jornada.
0: I van saber capitalitzar la victòria els prussians?
1: Jo penso que molt. I a més, és molt interessant perquè els generals de Bismarck i el propi Guillem I, aprofitant aquesta grandíssima victòria contra Àustria, volen marxar sobre Viena i exigir unes condicions molt més humiliants. Llavors, aquí Bismarck també fa una jugada molt, molt interessant i el que fa és dir, no podem anar a Àustria a exigir condicions humiliants. I a més, si ho tirem endavant, jo dimiteixo, a mi no m'hi trobareu. Perquè sabia que una Àustria humiliada seria un enemic permanent. En canvi, una Àustria tractada amb respecte podia ser en el futur un soci. Sí, un soci, com veurem, 40 anys després de la Primera Guerra Mundial. La Pau de Praga del 23 d'agost de 1866 no exigia ni un territori austríac per Prússia. Simplement s'expulsava a Àustria dels afers alemanys, vale? I reconeixia, en aquest cas, el lideratge prussià en el procés d'unificació. Sí que és cert que Àustria va perdre alguns territoris a favor d'Itàlia, els territoris de venecians, però el resultat és el següent. La Confederació Germànica desapareix, Prússia crea una nova confederació anomenada la Confederació Germànica del Nord, que agrupa tots els estats del nord del riu Main, Hannover, Hessen, Nassau i la lliure ciutat de Frankfurt queden annexionades directament a Prússia, que eren, havien estat estats petits que s'havien aliat a Àustria. Clar, Bismarck diu, no, aquests estats sí que me'ls quedo, però Àustria la deixo tranquil·la. I els estats del sud que faltaven, Baviera, Württemberg, Baden, van signar tractats d'aliances secrets amb Prússia. Llavors, en aquell moment, la bandera de la Confederació Germànica, aquella bandera que havia sorgit el 1848, la que avui coneixem com la bandera alemanya, de les línies horitzontals negre, vermell i daurat, deixa d'onejar i comença a onejar i comença a alçar-se la bandera de la Confederació Germànica del Nord, que és la de les tres franges horitzontals també, però en aquest cop una negra, una blanca i una vermella, que és una bandera d'inspiració prussiana, i és la bandera que també s'inspirarà al Tercer Reich posteriorment quan creï la seva bandera vermella, blanca, amb l'esvàstica al centre.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Carai, recta final del Portes de Troia d'avui, dedicat a conèixer els detalls d'aquesta unificació d'Alemanya. Ara estem entrant ja en la part final d'aquest programa, perquè realment la cosa es posa més complicada, perquè ens queda, de fet, encara l'última guerra d'unificació, aquest cop contra França. I com s'arriba a aquest conflicte?
1: Clar, Bismarck sabia que per acabar la unificació havia d'acabar d'incorporar els estats del sud, sí? Aquests que havien quedat fora de la Confederació Germànica, de la Confederació Germànica del Nord, però que eren aliats en secret de Prússia. L'únic que necessitava aquí Bismarck era un enemic comú, un enemic extern per tancar files. I l'enemic perfecte, com o no, és França, que a més ostentava Alsàcia i Lorena, que eren dos territoris de majoria de població germànica, de població alemanya, que havien format part històricament del Sacre Imperi Romano-Germànic. Però per no remoure altres potències, perquè no intervinguessin altres potències, havia de ser França un altre cop qui declarés la guerra. És a dir, Prússia un altre cop havia de semblar una víctima. I llavors el pretext arriba al 1870. I aquí entra Espanya pel camí, que això també és molt interessant. Hi ha una disputa dinàstica al tron d'Espanya, perquè després de la Gloriosa, després de la Revolució del 1868, el tron espanyol queda buit i s'havia ofert a Leopold de Hohenzollern-Sigmaringen, un parent llunyà del rei Guillem de Prússia. Sí, quan parlem de Guillem de Prússia és de la dinastia Hohenzollern, això no ens n'oblidem. Acabarà, com bé sabeu, acabarà el tron a Madrid de Savoia.
0: Li ofereixen a tothom. A Isabel II fuig. Que més ajudeu-me.
1: I aquell tio, vinga.
0: I aleshores van oferir-li a tothom i agafant una dinastia del Savoia, el pobre que venia de la mà de Prim. Sí. Abans d'arribar a Prim el maten.
1: És veritat.
0: I aleshores ja ve aquí, el pobre estava nudíssim. I pobre, la mà de Savoia
1: va fer el que va poder.
0: Va venir aquí, va veure el percal i va dir, mora meva.
1: Me'n vaig.
0: Carai, bueno, però no és el tema aquest.
1: No, però si més no és interessant no veure com es creu tot plegat. Clar, la candidatura aquesta d'aquest possible monarca espanyol de la dinastia dels Hohenzollern inicialment estava recolzada per Berlín. I això, clar, va alarmar París, perquè tenia un Hohenzollern al tron d'Espanya, semblava encerclar França, i això a França li portava flaixos del Vietnam, no? De quan els Habsburg, a l'edat moderna, els tenien rodejats per tots els costats.
0: Doncs tiraran endavant la candidatura d'aquest Hohenzollern?
1: Com bé sabem, no. Sí, no es tira endavant. Prússia tira enrere la candidatura o el seu suport, però França, bastant envalentonada i bastant mal assessorada, exigeix garanties del futur. I el 13 de juliol de 1870, l'ambaixador francès aborda el rei Guillem I a la ciutat de Bad Ems i li demana que prometi que cap Hohenzollern optaria mai pel tron espanyol. Guillem I, amb tota l'educació del món, declina formalment la petició i, òbviament, al cap d'uns segons, truca al papa i li diu a Bismarck, bueno, li envia un telegrama a Bismarck i li diu, escolta, que m'ha passat això amb l'ambaixador francès, que està molt desagradable. I aquest telegrama és importantíssim, de fet es diu el telegrama d'Ems, que també es pot trobar sencer per internet. Quan Bismarck rep el telegrama explicant-li això, ell el que fa és reescriure'l i el filtra als diaris. Ell no s'inventa res, el contingut és el mateix,

0: per aquesta guerra. Però què passa? Que quan França declara la guerra a Prússia, els aliats secrets de Prússia, que eren els estats del sud, s'uneixen a Prússia per defensar-se. I és la primera vegada que els estats alemanys combaten tots junts. Un mes i mig després d'iniciar la guerra, hi ha la batalla de Sedan, que és una grandíssima derrota contra els francesos. No donarem gaire els detalls, simplement tenint en compte que París és assetjada durant 130 dies i finalment el 28 de gener del 1871 es firma la capital capitula. Vale? D'aquí sorgeix tot el tema de la Comuna de París, que també en vam parlar en el programa 363, vale? Que és un tema superinteressant, però que, bueno, que és una gran victòria per a Alemanya, però per la resta d'Europa i per la història del segle XX també és l'inici, entre cometes, d'una tragèdia. Eh? Ja ho anirem veient.
1: I arribem a la imatge més simbòlica de tot el programa, la proclamació imperial al Saló dels Miralls de Versalles.
0: Clar. Mentre París encara està resistint i els prussians estan rodejant la ciutat, el 18 de gener de 1871, al Saló dels Miralls de Versalles, passa una cosa molt important, però és doblement simbòlica. Primer de tot, perquè el 18 de gener no és una data casual, i és que el 1701, aquell mateix dia, es proclama el primer rei de Prússia, el rei Frederic Hohenzollern I. A més, Bismarck escull el Saló dels Miralls de Versalles perquè és una sala que havia construït Lluís XIV per humiliar, no, sobretot els seus enemics germànics. És una sala que sabeu que al llarg de la història es va utilitzant per firmar diferents tractats i per humiliar un costat i l'altre constantment. La sala en aquell moment està plena de delegacions militars, prínceps alemanys, Bismarck llegeix la proclamació, el gran duc de Baden, Frederic I, alça la copa i crida: visca sa majestat imperial i reial, el Kaiser Guillem. I tothom brinda i tothom està molt content, menys el propi Kaiser Guillem. Per què? Doncs perquè ell no veia gaire clar això de ser el Kaiser alemany o el Kaiser dels alemanys. Ell li hagués agradat ser rei d'Alemanya, no? Rei dels alemanys, com si fos rei d'altres reis, no del poble alemany. Perquè Kaiser alemany, la idea de l'emperador queda com supeditada a la idea de la nació, a la idea del poble, i ell volia ser rei per dret diví. No rei, perquè el poble li diu que sigui rei. Una mica relacionat amb el que va passar el 1848, perquè es va declinar la corona imperial en aquell moment. I per això, quan es alça la copa, es diu Kaiser Guillem. No Kaiser dels alemanys, ni Kaiser alemany, sinó Kaiser Guillem. Però ell no estava gaire content. De fet, es diu que quan va acabar tot això, el Kaiser Guillem no li va dirigir cap mirada a Bismarck quan van sortir de la celebració.
1: I quina és l'Alemanya que neix el 1871, ja quan ens queden 5 minuts per acabar el programa?
0: Neix el Segon Reich, una federació de 25 estats, 4 regnes, 18 ducats i principats i 3 ciutats lliures, presidida pel Kaiser Prussià. 41 milions d'habitants, un macroestat entre Rússia, Àustria i França. Cada estat continua conservant les seves institucions i el 60% de la població és prussiana. Va? Això serà molt important perquè Prússia sempre tindrà un gran pes, sobretot. Es redacta una Constitució el 1871, es crea el Reichstag, escollit per sufragi universal masculí directe, cosa que és molt avançada per aquell moment d'Europa, però el canceller, que en aquest cas és, el canceller serà Bismarck, respon directament davant de l'emperador, no davant del Parlament. Per tant, el poder executiu continua concentrat en la família imperial i en aquest cas en el canceller.
1: Uh-huh. Quines van ser les conseqüències de la creació d'aquesta nova Alemanya per a Europa, Albert?
0: A veure, conseqüències immenses, perquè si ho heu anat veient, s'ha creat un macroestat al mig d'Europa sense cap mena de guerra de coalició. És a dir, Napoleó, que era el seu imperi, però s'ha d'enfrontar a no sé quantíssimes coalicions. Indústria, xarxa ferroviària, una demografia brutal, vale? I això anirà creixent i anirà creixent, i de cop s'ha creat una superpotència al centre d'Europa, i això portarà, perquè molts historiadors defensen que la Primera Guerra Mundial és una guerra de coalició contra l'Alemanya imperial, perquè tenim un gegant al mig d'Europa que en qualsevol moment pot fer qualsevol cosa, doncs l'hem de trossejar una miqueta, no? Allò que et passa quan t'expandeixes molt ràpid.
1: Què passa amb França i Àustria?
0: Clar, per a França la humiliació és superprofunda i duradora, vale? Les regions d'Alsàcia i Lorena cap a Alemanya, i és un ressentiment que, com bé sabeu, s'allarga fins al 1914, que explotarà la Primera Guerra Mundial. A més, han de pagar unes indemnitzacions brutals, tindran tropes prussianes envaint territoris francesos fins al moment, fins que paguin tots els diners, etc. I per Àustria, expulsada el 1860,

0: 1956, el que fa és orientar els seus interessos també cap als Balcans. Crea el compromís austro-hongarès, neix l'imperi austro-hongarès, i aquest gegant multinacional s'inclinarà cap als Balcans, cosa que també ens portarà cap a les crisis prèvies de la Primera Guerra Mundial. Veiem, no?, com la primera, o sigui, com la unificació alemanya ens està portant cap a la Primera Guerra Mundial.
1: I ara m'ho estava pensant que el Francesc Josep s'ho menja tot, eh? És un dels mandataris que més anys està al càrrec. Sí, sí, sí, és el de Sissi.
0: Sí. I és al·lucinant. Clar, és veritat, sí, clar.
1: O sigui que, per cert, molt bona sèrie també, la de Sissi Imperadriu,
0: no
1: a Netflix,
0: aquesta.
1: Dos temporades.
0: Recomanada, eh?
1: Acabem. Bismarck va governar el Reich durant també dues dècades, per anar tancant. Com cau Bismarck i quin llegat deixa la història?
0: A veure, durant els últims anys de poder, durant els últims 18 anys, Bismarck es converteix en l'àrbitre d'Europa. Sabia que el nou Reich feia molta por, així que el que va fer va ser teixir una complexa xarxa d'aliances per evitar el seu gran malson, que és estar aïllat entre França i Rússia. Però tot això se'n va a Norris el 1888, quan puja al tron un jove i impulsiu Kaiser Guillem II, amb un ego enorme, que no fa cas al seu gran conseller, que seria Bismarck, i el 1890 força la dimissió de Bismarck. Destitueix tota la xarxa d'aliances que havia fet Bismarck, es separa de Rússia, Rússia i França s'alien, no? Un escenari que sabem que portarà un altre cop cap a la Primera Guerra Mundial. I aquí neix el debat, no? Bismarck va ser un geni, Bismarck va ser un monstre, però el que sí que sabem és que l'Alemanya del 1871 és la mare del 1919, però també és l'àvia de la 1939, i a més, quan Adolf Hitler veu un referent en el passat, sempre refereix a la Confederació Germànica del Nord. De fet, com hem dit abans, només cal veure-ho en la seva bandera.
1: Doncs no tenim temps per més, Albert Abril. Moltíssimes gràcies per aquesta càtedra de la unificació alemanya.
0: Moltes gràcies a tu,
1: digne
0: Sergio.
1: Digne per escoltar els profes dels nostres companys, que sempre els volem recordar d'ells, i més en aquests temps de lluita i compromís del col·lectiu docent.
0: Sí, els ajudem i els recordem la unificació alemanya.
1: Exacte.
0: Exacte.
1: Gràcies, Adrià Tirado. Què vols dir?
0: 26 de juny.
1: 26 de juny, no us ho perdeu, eh? Ja esteu afanyant-vos. Adrià Tirado, el trobareu allà com a bon conqueridor. Moltíssimes gràcies.
0: Amb uns braços d'en Marc Ribas.
1: Qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. En tenis taula, aquest cap de setmana s'ha disputat el Campionat de Catalunya de dobles mixtos amb la participació de tres parelles ripolletenques. A la categoria Lavina, Lucas Pardós van portar la competició en ple de victòries, formant parella amb l'Aimani. A la categoria infantil van participar Guillermo Pimentel, fent parella amb l'Ariadna Arnau, i Lot Gené, fent parella amb l'Elsa Benet. Totes dues parelles van fer una meritòria competició aconseguint la cinquena i la setena posició, respectivament. El Club Futbol Ripollet ha fet oficial la incorporació de Tito Lossio com a nou entrenador del primer equip de Primera Catalana. Lossio compta amb una destacada trajectòria a la banqueta, on ha dirigit a la Unió Esportiva Sants, a Tercera Divisió, i a Primera Catalana, o també al Martinenc, a Primera Catalana. Gran cap de setmana pel Club Hoquei Ripollet, que ha fet història aixecant el títol de campions de Catalunya en dues categories. En primer lloc, el prebenjamí A s'ha proclamat campió de Catalunya a Olot, mentre que l'infantil A va aconseguir guanyar la Copa Catalana de Plata. Les jugadores de l'infantil A femení del futbol sala Ripollet s'han proclamat campiones de Catalunya després de guanyar la final de Copa per 1-0 davant el futsal Almacelles. Les noies van fer vàlid l'únic gol del partit en una final de Copa de Catalunya apassionant. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda hi ha una nova conferència a l'Aula Extensió Universitària al Teatre Auditori, amb Maurice Ravel, entre la música de Perfums. Recordem que només és accessible per socis de l'aula. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: La música parla a clàssics contemporanis.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. En tenis taula, aquest cap de setmana s'ha disputat el Campionat de Catalunya de dobles mixtos amb la participació de tres parelles ripolletenques. A la categoria Lavina, Lucas Pardós va emportar la competició en ple de victòries, formant parella amb l'Aimani. A la categoria infantil van participar Guillermo Pimentel, fent parella amb l'Ariadna Arnau, i Lot Gené, fent parella amb l'Elsa Benet. Totes dues parelles van fer una meritòria competició, aconseguint la cinquena i la setena posició, respectivament. El Club Futbol Ripollet ha fet oficial la incorporació de Tito Lossio com a nou entrenador del primer equip de Primera Catalana. Lossio compta amb una destacada trajectòria a la banqueta, on ha dirigit a la Unió Esportiva Sants, a Tercera Divisió, i a Primera Catalana, o també al Martinenc, a Primera Catalana. Gran cap de setmana pel Club Hoquei Ripollet, que ha fet història aixecant el títol de campions de Catalunya en dues categories. En primer lloc, el prebenjamí A s'ha proclamat campió de Catalunya a Olot, mentre que l'infantil A va aconseguir guanyar la Copa Catalana de Plata. Les jugadores de l'infantil A femení del futbol sala Ripollet s'han proclamat campiones de Catalunya després de guanyar la final de Copa per 1-0 davant el futsal Almacelles. Les noies van fer vàlid l'únic gol del partit en una final de Copa de Catalunya apassionant. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda hi ha una nova conferència a l'Aula Extensió Universitària al Teatre Auditori, amb Maurice Ravel, entre la música de Perfums. Recordem que només és accessible per socis de l'aula. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Radio.
3: ¿Os gustan los jueves? A mí mucho. Sí, es ese día que está en medio de la semana. Tres días por delante y tres días por detrás. Cuidado con esos pensamientos sinvergüenzas. También está en medio, como el del medio de los chichos.
4: Y el del medio de los chichos.
3: Todo esto lo digo porque el primer jueves de cada mes, el hombre lobo estará como si no hubiera un mañana con las personas que quieran escucharle en Ripollet Radio. Ah, muy bonitos los jueves. Sí, señor.
5: ¡Ay, qué!

0: Soy el Hombre Lobo. Os espero el primer jueves de cada mes de 8 a 9 de la noche.
1: A Ripollet Ràdio tenim un programa molt especial que molts de vosaltres estàveu esperant. Aquest programa només vol portar alegria als vostres cors. El podreu escoltar els primers dijous de mes, a les 7 de la tarda. Deixa't enamorar per l'Eden dels poemes, música i cançons amb Rosa Melania.
2: A veure, 91.3. A veure, que si sona, que no sona. Montserrat, que no sona.
3: A veure, què no sona, papa?
2: Los terneros, aquells que canten, que toquen música, que se... Sí, que parlen, que són tres.
3: Però què dius, terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
2: Això. Però a quina hora és?
3: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
4: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
5: 91.3 Ripollet Ràdio.
6: El setè art de Thalia, el cinema i el teatre amb Joana Raja.
7: Hola, què tal, amics? Molt bona tarda. Ja estem aquí amb vosaltres una setmana més, la penúltima d'aquesta temporada, perquè fem el penúltim programa avui, abans de l'estiu. El programa és l'edició número 869 i, com sempre, doncs, tenim el control tècnic en Jordi Puy. Qui us parla és la Joana Raja i amb el segon punt l'hora del programa tindrem la col·laboració mensual d'en Ramon Oliver, que avui parlarem de la pel·lícula de Spielberg. A veure què hem vist tots dos i a veure què... Que ens ha semblat, així en general. En qualsevol cas, ara començarem en recordant dos centenaris de dos intèrprets que no són massa coneguts, però que tenen la seva coseta. Per una banda, l'actriu nord-americana Cloris Leachman, que havia nascut a l'abril de 1926 i que va morir al gener del 2021 amb ja 94 anys. Era una actriu, sobretot, de vessant còmica, que va començar a treballar, bueno, de fet, ja estava fent coses al cinema i a la televisió, amb coses com Johnny Staccato, a principis dels anys 60. I va destacar moltíssim el show de la Mary Tyrell Moore, on te feia el personatge de Phillips i de la qual, a més, es va fer un spin-off. De fet, aquesta actriu tenia un total de 8 Emmys per als seus treballs a la televisió. I després també doncs, va, si recordeu, el jovencito Frankenstein, doncs, per exemple, era aquella criada que cada vegada que sortia deien el seu nom, el cavall que estava a la quadra relinxava, no? També va fer Risas i Lágrimas, va sortir també una altra pel·lícula del Mel Brooks, com és Màxima Ansiedat o La loca història del mundo. L'any 55 havia fet El beso mortal amb Robert Aldrich i ella va guanyar l'Oscar com a actriu secundària per la pel·lícula The Last Picture Show, l'última pel·lícula de Peter Bogdanovich, l'any 71. Ella era una dona que tenia un mal matrimoni i que tenia una relació, si no recordo malament, amb aquest jovenet que era em sembla que era el Timothy Bottoms. En qualsevol cas, el Peter Bogdanovich va fer una continuació d'aquesta pel·lícula al 1990, que es deia Texasville, i també, evidentment, sortia el seu personatge. També la va recuperar amb la pel·lícula Daisy Miller, que aquí es va dir Una senyorita en rebelde. Va sortir també amb altres pel·lícules a la televisió. Però, vaja, el més important és això que us he dit. I després recordarem l'actor britànic Lionel Jeffries, del qual el centenari ha sigut ara fa uns dies i que va morir el 2010 amb 83 anys. Aquest home tenia més de 100 pel·lícules entre cinema i televisió, però, vaja, de les més importants, doncs, per exemple, l'any 55 sortia a l'Experimento del Dr. Quatermass, va sortir també al Cruce de Destinos de Cukor, El loco del pelo rojo de Minelli, ell era el doctor Peyron, també amb el Terence Fisher va fer La venganza de Frankenstein, amb Alfred Cineman, Història d'una monja. Los juicios d'Oscar Wilde de l'any 60 va tenir un paper important, el marquès de Queensbury, que és el que posava la denúncia contra l'escriptor. Va fer Fanny amb Joshua Logan, La misteriosa dama de negro, El honrado gremio del robo, La gran sorpresa, aquí tenia un paper més protagonista d'uns que s'anaven a la lluna i trobaven uns marcianos, no digo l'any 64, que em va alegrar molt la meva infantesa. Regalo a los rusos, Caete muerta cariño, Era el rei Pelimor, Camelot, també va sortir amb El Cobarde Heroico de Lindsay Anderson, El Estrafalario Prisionero de Zenda, A Dani Campeón del Mundo, una pel·lícula que va fer Jeremy Irons, en principi era per televisió però aquí se va estrenar en cinema. També va dirigir pel·lícules com per exemple Los Chicos del Tren o Moriremos hace 100 años. En qualsevol cas, un dels seus personatges més coneguts és el de l'avi Potts a la pel·lícula de que barrejava animació i d'allò de Chitty Chitty Bang Bang amb el centenari Dick Van Dyke. Doncs bé, de Chitty Chitty Bang Bang, per cert, he tingut oportunitat de veure recentment un muntatge al Watermill de Newbury, a la vora de Londres, un muntatge estupendo que espero que un dia arribi al West End. En qualsevol cas, per recordar aquestes dues figures, per una banda, a la Cloris Leachman, la recordarem amb una de les cançons que se recollien a la banda sonora de The Last Picture Show, una cançó de, típica dels anys 50, que és l'acció que passava, els anys que passava la pel·lícula, de Joe Stafford, You Belong to Me, i de Lionel Jeffries, evidentment, doncs escoltarem el Chitty Chitty Bang Bang dels germans Richard M. Sherman i Robert M. Sherman, el tema principal, que és superconegut, i la cançó que cantava a l'avi a la pel·lícula, que si no recordo malament es deia alguna cosa així com Posh o alguna cosa així. Anem a escoltar aquests tres temes.

Estem escoltant la banda sonora de Chitty Chitty Bang Bang, però no eren aquests els temes que jo volia posar. Per tant, Jordi, no et preocupis, ara fem l'ordre correcte. Primer la cançó de Last Picture Show i després els dos temes de Chitty Chitty Bang Bang. Un de l'original i l'altre el que canta l'Avi Potts. Així és que endavant.

Bé, doncs anem a parlar d'obres de teatre, de la majoria de les quals, per cert, ja no es poden veure. També algun concert, per exemple, el divendres passat vam estar veient el concert de la Patti Lupone al Tívoli. D'ella ja us havíem ofert en un programa anterior doncs, una pila de temes del seu ampli repertori. Ella va estrenar Sunset Boulevard i he de dir que no va cantar cap tema d'aquest musical de Joe Weber, sí que el va cantar un tema de Vita, entre altres coses perquè està cabrejada amb el Joe Weber perquè no li va permetre estrenar Sunset Boulevard a Broadway. En qualsevol cas, primer de tot, una crítica a l'empresa Balanyà, que va fer molt poca publicitat i, a més, arribaves al teatre el divendres i no havia ni un sol cartell a la façana del teatre, ni a la taquilla, ni a la porta, que posés que aquell dia actuava allà la Patti Lupone. O sigui, estaven anunciant a tota pastilla, amb uns cartells il·luminats de bombetes, lo de Una noche sin luna, de Juan Diego Botto, que es farà el mes de juliol i que és un gran espectacle, ja el vam veure fa 2 anys i és estupendo, però, home, estava actuant una llegenda de Broadway. Res. És que jo és que vaig arribar a dubtar, dic, a veure si s'ha suspès el concert i no m'hi he enterat, però no. Després, quan ja passaves de l'entrada del vestíbul i arribaves abans d'entrar a la platea, doncs allà van posar 2 cartells allà perquè la gent es pogués fer fotos, però de veritat, o sigui, res. O sigui, en fi, tampoc havia ni programa, o sigui, res, no havia res. O sigui, senzillament te podies fer una foto amb aquell cartell del vestíbul i ja està. O sigui, ni programa ni res. I ella va sortir, una senyora que ja té 78 anys, que està en plena forma, vull dir, físicament. Va cantar algun tema, per exemple, ella va estrenar Los Miserables a Londres fent de Fantine i va cantar el tema famós que canta el personatge de I Dream a Dream. Però, clar, aquí la veu potser ja no era la que requeria. La potència de la Patti Lupone en aquest aspecte no era el que requeria el personatge, necessitava molt més. Però això va ser un dels primers temes i després ja es va anar... Va recórrer molt el seu repertori, temes de... Bueno, el que cantava Company i altres que no cantava ella, però que li venien de gust cantar, de Oliver, de Gypsy, del Sweeney Todd... En fi, he de dir que el tema dels espectacles deia Songs from a Hat, o sigui, cançons d'un barret, i allà ella, doncs, amb un barret de copa, anava traient un paperet que amb el pianista que l'acompanyava, només tenia un pianista, no hi havia orquestra, doncs deia el tema número 1 i el pianista tocava una pantalleta i se desplegava la partitura, no? Tema número 6, algunes vegades acostava el barret a la platea perquè fos un espectador qui escollís el número i així van anar sortint cançons que a ella li agradaven, també d'alguna pel·lícula, per exemple, de 7% Solution o el tema de Bagdad Café, en fi, va ser una hora i mitja llarga, ella va estar estupenda, el públic entregat, la platea no estava plena, però en qualsevol cas tots eren fans del musical, tothom sabia qui era la Patti Lupone, els que estàvem allà, i vam poder gaudir doncs, d'una llegenda, com us dic, de Broadway i del West End, i una senyora doncs, que està en plena forma i que tenia 3 Tonys. Cosetes que ja no es poden veure, per exemple, vaig anar a veure cròniques de la companyia Pippin Tung al Teatre Nacional, però la banda acaba de fer el passat diumenge. És un espectacle que es va estrenar a Nice i que té una coproducció internacional que ha dirigit la Gabriela Carrizo, que també ha fet la creació amb diverses persones més i molts ballarins. Aquí presenta un món apocalíptic, amb el programa parlen que estan en un laberint temporal, una sèrie de personatges que alguns van movent pedres, altres es posen a disparar i el que són cert, com que bàsicament el que es veu és dansa, doncs els moviments són, en alguns casos, molt sincopats, espasmòdics, o sigui, si te peguen un tret, doncs el cos aquell que... I la veritat és que en aquest aspecte la forma d'estar sincopats era meravellosa. Una altra cosa és que puguis entendre si t'estan explicant alguna cosa o no. Aquí, quan llegeixes coses sobre el tema, no es parla, diu, retrata un món en descomposició, un món laberíntic, un món on, diu, un món habitat per formes telúriques i una violència atàvica. Diu, la força incontrolable de la naturalesa, el poder, l'abús, la violència són presents en el món que presentem, que és més que apocalíptic, és un món acabat. En fi, bueno, doncs tot això podies agafar la idea o no, en qualsevol cas, visualment resultava bonic, tampoc era massa llarg, no? Eren uns 80 minuts, i sobretot per la bellesa d'aquests moviments, com us dic, que a vegades semblaven espasmòdics, però que estaven perfectament cronometrats i molt ben preparats, i a més amb una escenografia que en algun cas podia semblar una cova, amb aquestes pedres que movien i que sí tenia un aire com una mica fantasmagòric o fantàstic. Tampoc podeu veure, ja al Romea feien una madre de pel·lícula, que la madre de pel·lícula és la Tonya Costa, que ella va guanyar el premi
de teatre, de millor actriu de teatre del Premi Fotogrames. A l'obra es diu Eva Maria, cosa que permet fer acudits sobre la Eva Maria, la famosa cançó de la Fórmula Quinta, encara que com és una obra que es diu de pel·lícula i ella és una senyora molt cinèfila, sempre diu que el seu pare li va posar aquest nom per l'actriu Eva Maria Seny. I, bueno, i ella comença a desgranar la història de, bueno, que té el seu fill que li ha demanat que faci un encàrrec i aquest encàrrec li permet doncs, remenar una mica pels armaris i l'habitació i anar traient objectes i anar explicant coses de veritat amb un aire molt graciós i, per altra banda, com us dic, ple de referències cinematogràfiques, cosa que fa que, en certa manera, doncs, si t'agrada el cinema, doncs ho gaudeixes més. En el fons, potser és poqueta cosa el que explica, però en qualsevol cas, ella li posa molta gràcia. L'autoria i la direcció és de Juan Carlos Rubio i, com us dic, doncs ja no es pot veure perquè ja l'han tret del Teatre Romea. Encara estareu atents, aquesta sí, de veure al Teatre Nacional de Catalunya, a la sala de tallers, a l'inventari de Fugues, una obra creada per Amaya Galeote, la Shaday Larios, Judit Pujol i la Maria Velasco, en direcció total de Judit Pujol. A veure, ho podeu veure, però a mi, francament, jo la vaig veure fa 15 dies i ja la tinc com oblidada. A veure, les Fugues, es diu inventari, per tant, van sortint moltes fugues, són diversos personatges, alguns són històrics, surt des d'algun esclau que va lluitar per la llibertat, alguna figura poeta i alguna dona, o sigui, generalment doncs, són fugues que la majoria de les que es retraten doncs, no han sigut buscades. Clar que poden haver-hi fugues en què alguna persona digui no, jo marxo d'aquesta realitat meva i vaig a fer una altra trajectòria vital, no? Perquè són fugues. Però la majoria de les que surten aquí no són desitjades. Majoritàriament són fugues, doncs, diguéssim, que venen provocades per circumstàncies o tràgiques o personals, el que sigui. Per exemple, hi ha diverses intervencions coreogràfiques i al final ens entrarem una mica doncs, a la fuga d'aquesta dona que ens balla, que ens explicarà la seva circumstància. Ve d'Ucraïna, per tant, no us podeu imaginar. La veritat és que hi ha tota una acumulació de moltes històries que van omplint l'escenari d'objectes d'aquestes fugues, també amb algunes imatges que es projecten, però la veritat és que no acabes de trobar una mica el sentit a tot això. Surt la Laia Marull, que és el personatge principal. També surt la Coral Sant Jordi, que en algun moment intervé cantant. Però vaja, tot plegat doncs és una cosa com molt dispersa, que no porta gran cosa. Però vaja, si teniu interès, sobretot també una gran actriu com és la Laia Marull, això sí, una mica desaprofitat, perquè tot l'espectacle, per mi m'ho sembla, doncs aquí la teniu. També podeu veure fins al dia 21, o sigui, aquest diumenge que ve, el Mal de Corazón, que estan fent a la Villarroel. Jo he de dir que ara no l'he anat a veure. També aquest espectacle el vaig veure al Teatre Nacional de Catalunya, que es va estrenar a l'any 2023. I ara la mateixa companyia l'ha volgut recuperar, en certa manera, perquè sembla ser que també doncs deixaran ja de fer-se. És un espectacle escrit per la Victoria Spunzer i amb direcció de l'Andrea Jiménez i està interpretada per Júlia Barceló, Pol López i Pau Vinyals. Aquest tema de Mal de Corazón ve de la Santa Teresa de Jesús, que es veu que ella, doncs, aquella cosa mística que tenia, deia que era el seu mal de corazón. I aquí ens ajunten a tres personatges que estan en un bar, que una és la Júlia Barceló, és una cambrera, després està un professor de filosofia fracassat, que si no recordo malament era el Pol López, i un home que creu que la seva parella doncs, l'ha deixat perquè en realitat se vol acostar més a Déu. I així es van passant les coses amb una sèrie de circumstàncies amb aquest bar, fins i tot, si no recordo malament, se produïa una gran tormenta. Evidentment, també se reproduïa a Santa Teresa i, bueno, en qualsevol cas, ara tinc un record una mica borrós, però bueno, l'he volgut destacar perquè com que s'acomiada i sembla que ja no es tornarà a veure, doncs que sapigueu que aquesta proposta sí que em va semblar més interessant que no la que us he dit abans. Després hem anat també a veure a la sala de la Fàbrica, un dels teatres del Ferró, lo de la Lluna és blanca, muy blanca, que és una vetllada amb Mario Gas. Aquest l'estan fent fins al dia 28 de juny. I és ell, aquest director i també a vegades actor, acompanyat del piano per el ple de Llorenç. I llavors el que fa és un recital poètico-musical.
musical vol dir que ell canta alguna cançó, canta, pot cantar un bolero, pot cantar un tango. A veure, Mario Gas no és que tingui unes capacitats vocals meravelloses, ni molt menys. A més, quan va començar aquest monòleg, que així es va dir, estic encostipat, potser una mica per justificar que no té la veu adequada, però bueno, li posa molta gràcia i sobretot el que fa és recuperar moltes poesies. Ell, jo no ho sabia, me vaig entrar aquí, el seu oncle era el Mario Cabré. La seva mare era ma germana del Mario Cabré i, de fet, el Mario Gas es diu Mario Gas Cabré. I el primer que fa és recordar la figura del seu oncle, que a part de torero i episòdicament actor, que sortia en aquella pel·lícula de Pandora i l'Holandès Errante, on es va rodar Tossa de Mar, i on ell es va enamorar, el Mario Cabré, de l'Ava Gardner, doncs ell era poeta i li va dedicar moltes poesies a l'Ava Gardner. I ell recull alguna d'aquestes poesies. També recull poesies d'una poetessa polonesa guanyadora del Nobel, que no em facis dir el nom perquè no sabria reproduir-lo, d'algunes poeteses de l'Uruguai, entre altres coses, perquè ell va néixer a l'Uruguai. Els seus pares eren actors i la mare ballarina, i el seu pare doncs estava representant la Tabernera del Puerto, que es veu que és una sarsuela de la qual surt el títol de l'espectacle que ell ha escollit, i doncs per aquelles circumstàncies de la vida estaven actuant a Montevideo quan va néixer Mario Gas. I això li fa recordar també doncs algunes poeteses de Sud-amèrica, i també doncs figures que han sigut, diguéssim, de la seva etapa, diguéssim, referents culturals per ell, des de o per pura amistat, des de Joan Manuel Serrat, Salvat Papaseit, el Jaime Gil de Viedma, el Boris Vian, el poeta Jacques Prévert, acaba també fent un recitat de Cyrano de Bergerac, perquè ens recorda que quan ell era petit va veure la pel·lícula de Cyrano de Bergerac feta per José Ferrer, que per cert va guanyar l'Òscar, aquest actor, per aquesta pel·lícula, que li va impressionar molt, i en certa manera tot això doncs el va anar conduint una mica cap a la seva trajectòria doncs com a director i com sobretot de teatre, tot i que ha fet també pel·lícules. Recordo que va fer una que es deia El pianista, però en fi, en qualsevol cas doncs és un recull de poesia i de temes musicals hilvanats així amb aquesta música amb el Pep Pla de Llorenç, i la veritat és que resulta un espectacle molt agradable i que podeu veure a la sala La Fàbrica del Teatre del Ferró, allà molt a la vora de la plaça Molina, fins al dia 28 de juny. I hem anat també al Liceu a veure aquesta nova producció de Les Noches de Fígaro, Les Bodes de Fígaro, de Mozart, que és la primera col·laboració que ell va fer amb el seu libretista, el Lorenzo da Ponte, que està basat amb la comèdia de Beaumarchais, que també hem vist moltes vegades al teatre. El Teatre Lliure ha fet alguns muntatges sensacionals d'aquesta comèdia bufa, en la qual el Fígaro doncs és un criat de casa d'un comte, el comte d'Almaviva, que aquest home creu que té dret al dret de pernada que se tenia a l'època doncs medieval, aristocràcia, i el Fígaro es vol casar amb la criada Susana, però el conde vol també tanteja a la criada, mentre que la contesa doncs s'alia amb la Susana per fer-li una espècie de trampa per demostrar doncs lo infidels i lo dolents que poden ser els homes. I, bueno, hi ha tota una sèrie d'embolics, i la veritat és que tot acaba resolvent-se molt bé, i tenint des d'una perspectiva, per altra banda, molt feminista, perquè aquí la dona, la que seria la treballadora de la classe més baixa, la Susana, i la contesa s'ajuden, s'alien per posar els homes en el seu lloc. Lo graciós d'aquest muntatge és que està fet amb un to, diguéssim, bueno, un to de caramel, de pastís, perquè tot l'escenari és un enorme pastís de tres pisos, que té alguna porta, i en algun cas quan tenen que fer una habitació sembla que se tregui un trosset de pastís quan talles allà en forma de triangle, i després tots els personatges van vestits, en un acte o en un altre, van vestits doncs de tauletes de xocolata. Per exemple, el Fígaro, quan comença l'obra, va vestit de levadura royal, no? I quan comença el segon acte, la condessa és de Ferrero Rocher. Perdoneu que us digui les marques, però hi ha altres més conegudes. El que passa és que a vegades jo estic a la quarta planta i no sempre distingueixo tot, però per el colorido que tenien podies veure que eren doncs això, caramels, bombons i tots els elements necessaris, mantega, per fer pastissos, no? I
i després també tot el que era el cor, doncs a vegades eren pues, les cireretes que pots posar en un pastís. En fi, això em va semblar a mi tremendament divertit, a més li donava molt colorido, i a més amb una il·luminació també, per altra banda, doncs perfecta. La direcció d'escena era de la Marta Pazos, i la veritat he de dir que m'ho vaig passar francament molt bé, molt bé, veient aquest muntatge, que a més és de Mozart i que per tant té unes cançons precioses. Ara anem a escoltar la seva obertura.

Bé, anem a repassar la cartellera i també alguna notícia. Per exemple, demà al Teatre Acadèmia estrenen La Ruta, de Lluïsa Cunillé, que ja forma part de la programació del Grec, que estarà fins al 5 de juliol. A l'Eòlia Teatre, entre el 19 i el 21 de juny, podrà veure La Mecànica de l'Infortuni. Al Teatre del Liceu, el dia aquest diumenge, dissabte 20, encara podrà veure l'última funció de La Torre dels Somnis, un espectacle familiar entorn a la música de Puccini. Al Teatre Gaudí, també aquests dies, 18, 19 i 20, fan Gaudí Stand-Up Comedy, i també el dia 20, Una Noche con Kira. I el Hot Swim Home Dansa acaba, també ho fan fins al dia 21 d'aquest mes. Al Teatre Aquitània van estrenar una obra que es diu Vamos a tener que ir al psicólogo después de esto, que encara la fan i que acaba a principis de juliol. I el dia 19 de juny actua Perdido, se fa Perdido en los 80. Al Teatre Apolo demà també fan, comencen a fer funcions de El Lago de los Cisnes, un ballet d'aquest superclàssic que em sembla que la companyia, no sé si ve de Rússia o ve d'Ucraïna, no me'n recordo. Després aquest espectacle de la Societat Flamenca El Dorado, doncs el dia dijous fan un concert que es diu Un aire de signos, Arigato Argentina, Andrés Marín al baile, Alfonso Padilla López al saxo i Antonio Torres Olmo contrabaix. Després, a veure, aquesta ja l'he dit, el Casino, Teatre Casino de l'Aliança, el dia 20 podeu veure l'òpera Tosca. Les Noces de Figaro, com us he dit, acaba la última, no sé si us he dit, però encara té funcions aquesta setmana, encara en funcions el dia 17, 18, 19 i 21 de juny. Evidentment, els repartiments a vegades varien d'un dia a l'altre. L'inventari de fugues que hem comentat avui, doncs acaba, com us deia, aquest diumenge. Després, també el Mar de Corazón l'acaba a la Villarroel. I el Teatre Condal, entre el 17 i el 21 de juny, o sigui, el que queda de setmana a partir de demà, estan fent Barcelona Gays Men's Chorus Shampoo. Després acaba també el Teatre Lliure de Montjuïc, el Contra Antígona, que per cert no l'he anat a veure al final. El Teatre del Raval doncs també anuncien final per a l'espectacle León a la Terra dels Homes, de Marià Pla, mentre continuen fent el Federico Lorca i el Set Maneres de ser Hamlet. Després, el Teatre Poliorama també estan fent, i acaba aquesta setmana, el Michael's Legacy, que és el millor tribut a Michael Jackson, que ja l'han fet altres vegades, però sembla que funciona molt, molt, molt bé. El Centre de les Arts Lliures, el dia 18, o sigui, demà passat, acaba Guerrilla, de l'espectacle de Conde de Torrefiel. I com a notícies, doncs tenim que dir una mala notícia, i és que s'ha confirmat que tanca el Teatre Regina, el Jove Teatre Regina, que està allà per damunt de la Diagonal, al carrer Sèneca. Sembla ser que era un local que tenien en lloguer amb una família que volien dedicar tot l'edifici a que fos una cosa cultural, i des de l'any 1998, doncs primer havia hagut una escola de música, la part superior, que ja va tancar, i després estava sobretot la companyia La Trepa, que feia espectacles familiars e infantils, tot i que jo al Regina havia vist alguna, per exemple, jo havia vist aquí el Sergi López amb el Toni Albà, i després també havia vist un muntatge de l'Assassins de Songhen fet per Ricard Reguant, del qual me vull oblidar perquè no me va agradar gaire. Però en qualsevol cas, ara, després de mort de la propietària del 2020, doncs els hereus han decidit vendre l'edifici i els han dit que no els renoven el contracte. Es va parlar de que el Mago Pop segurament compraria alguna cosa, potser aquest local, i que potser... I aquest home ha dit que si compra això continuarà sent un teatre, però que pugui estar dedicat al teatre infantil, no sé, com que no havia protecció oficial en el sentit de que no és un edifici protegit, doncs, en fi, que la gent del Teatre Regina doncs han parlat amb l'Ajuntament, amb la Generalitat, a veure si es podia salvar alguna cosa, però és una cosa privada i aquí, doncs, en fi, un teatre que se'n va a la merda i, sobretot, un teatre que, a més, estava dedicat a la programació infantil i familiar. I el dia 6 es van entregar els Premis Tony, i bueno, l'obra dramàtica que va guanyar va ser la de Death of Salesman, La mort d'un viatjant, d'Arthur Miller, que va guanyar com a millor obra, actriu secundària, disseny escènic, il·luminació, el director i el disseny de so. A nivell musical es va imposar el musical Smigadoon, del qual ja havíem escoltat fragments, que va guanyar 4 premis, el musical, la música de Cinco Paul, orquestracions i el llibret. Amb l'apartat de Revivals va guanyar Ragtime, que se'n van portar 5, el millor revival, la millor actriu principal, l'actriu
actor principal, actriu principal, so de musical, il·luminació de musical, i un altre que també tenia moltes nominacions, els Lost Boys, ens van portar 4 premis, l'actriu secundària, actor secundari, disseny de musical i il·luminació. Cats, que també estava de revival, se van portar la direcció de musical, i la Leslie Manville, que va guanyar l'actriu britànica, la seva primera nominació, se van portar el premi de la millor actriu per al seu paper al Edipus. Això com a important. La cerimònia va ser magnífica, gràcies a l'amic Ramon que la va aconseguir, l'hem pogut veure, i la veritat és que va incloure no solament números musicals de cada un dels musicals que estaven nominats amb l'apartat de nous musicals i de revivals, sinó que, bueno, va començar l'espectacle, la va presentar Pink, i hi havia tot un número fantàstic amb el tema de Lady Marmalade, que ella l'havia fet famós, i després es va recordar Chicago, quin altre musical es va recordar? En plan homenatge, The Book of Mormon, que ja fa 15 anys que es fa a Broadway, també a Londres, i per altra banda es va recordar també que fa 50 anys ja que es va imposar als Tony un musical que en aquell moment va ser totalment revolucionari i que ha quedat com un autèntic clàssic, que és El Chorus Line, del Michael Bennett com a creador i el Marvin Hagley com a compositor. De fet, s'havia estrenat l'any 75, primer va anar a l'Off-Broadway, després va passar al Broadway, i des d'allà ha fet història. Jo em preguntava, veient alguns dels musicals dels números que vam veure i així, si algun d'aquests musicals actuals ens seran recordats d'aquí 15 anys, com el The Book of Mormon o com Chicago, que devia ser ja el 35 aniversari, perquè també fa molts anys, o 50 anys de Chorus Line. No ho sé si això passarà. En qualsevol cas, a Chorus Line ha fet història, és un musical meravellós, i per tancar l'apartat de teatre, doncs voy a poner uno de mis temas favoritos del musical, que és aquest One de A Chorus Line.

0: L'hora dels adéus.
1: Doncs va morir la dibuixant de còmics i també directora de cinema Marjan Satrapi, una dona que havia nascut a Iran i que va tenir que exiliar-se per la revolució islàmica, que li va començar a fer la vida impossible, com a molts altres creadors, i ella doncs, va acabar exiliada a França, on vivia una vida privilegiada i sempre va dir que ella no era cap víctima. Ella era l'autora, va fer el llibre de Persèpolis, en el qual explicava doncs, les vicissituds de tot aquest exili, que després ella va convertir en pel·lícula, una pel·lícula doncs, que va rebre el Premi del Jurat al Festival de Cannes, el 2007, també va guanyar el Premi César a la millor òpera prima, i fins i tot va ser una pel·lícula finalista amb l'apartat de millor pel·lícula a l'Oscar, amb l'apartat de millor pel·lícula

El músic Sonny Rollins, que era saxotenor i era compositor, i alguna vegada episòdicament havia sigut actor. De fet, molts dels seus temes surten a pel·lícules molt conegudes com El talento de Mr. Ripley, La crònica francesa. I després, per exemple, havia guanyat 3 premis Grammy i també havia rebut els honors del Kennedy Center el 2011. Com a compositor, hi ha un documental sobre ell que es diu Saxofon Colossus, on ell sortia com a actor, evidentment, i després potser la banda sonora amb la qual més destacada que va fer, pròpia, que va compondre ell, no és que s'autoritzés un tema, és la banda sonora de la pel·lícula Alfie, de Lewis Gilbert, amb el Michael Caine, i de la qual, doncs, si us sembla, ara anem a escoltar un tema.

Doncs sí, anem al cinema i comencem recordant que demà tenim Cinema Ripollet, la última pel·lícula de la tercera temporada del Cineclub, i és una pel·lícula espanyola portuguesa fantàstica, que és una quinta portuguesa.

dirigida i escrita per la Belina Prat, interpretada per Manolo Solo i per la Maria de Medeiros. Una parella estupenda, la pel·lícula, que a més tindran una química especial. I és una pel·lícula que va passar així, sense massa fama. De fet, va tenir diverses nominacions al Goya, no va guanyar cap, però és una pel·lícula que la gent quan la veia li agradava i la recomanava, i es va passar moltes setmanes quan es va estrenar, ara farà un any que es va estrenar als cinemes. Jo us recomanaria que vingueu a veure-la, perquè quan comença sembla que sigui un thriller, una senyora que desapareix, un professor que se'n va i que substitueix un home mort, però després no hi ha res amb aquest aspecte de thriller, i sí que n'hi ha molta més humanitat i humanisme en aquesta pel·lícula. Demà, al Teatre Auditori de Ripollet a les 7 de la tarda, si us agrada, i després pues, es pot fer un col·loqui. Anem a recordar també, finalment he pogut recuperar la pel·lícula aquesta colombiana, Un poeta, de Simón Mesa Soto, una pel·lícula que va guanyar el Premi del Jurat amb el passat Festival de Cannes, i que també va guanyar un premi a la millor pel·lícula d'Amèrica Llatina amb el passat Festival de Sant Sebastián. És una pel·lícula que ens parla d'un poeta que jo suposo que no existeix, que es diu Óscar Restrepo, interpretat per un actor que es diu Omeimar Ríos, i que la veritat està fantàstic. I és un home doncs, que ara és un home que, malgrat que era una promesa de poeta, la cosa va quedar una mica truncada i ara acaba treballant com a professor, i diguéssim que ja, i malgrat que se continua vinculat a la poesia a través d'una associació, una societat que a més ajuda i fomenta que apareguin nous poetes, i ell veu molta qualitat com a poetessa d'una jove alumna seva, a la qual intenta ajudar, i bueno, diguéssim que les coses es compliquen bastant, perquè a aquest pobre home les coses li van sortint bastant malament, tant en l'àmbit professional com el de la poesia o amb el personal, perquè a més està separat i vol ajudar a la dona. En fi, és una pel·lícula en la qual es va creant com una bola de neu amb un personatge que per altra banda és molt lúcid, tot i que al principi te pot caure una mica antipàtic, però la veritat és que les coses que li passen són tremendes. Una pel·lícula que m'ha semblat molt recomanable i que no m'estranya que hagi durat tantes setmanes en cartellera des que la van estrenar, entre altres coses, perquè està en cinema des de l'abril. Vull dir, jo l'he recuperada de fa 4 dies i encara està en un cinema. Per tant, és una pel·lícula d'aquelles que té boca orella. Una mica com li passava a La Quinta Portuguesa, o sigui, del mateix estil. Hem anat a veure també la pel·lícula espanyola La Luz, de Fernando Franco, també escrita per ell, i protagonitzada per Alberto San Juan, que és un capellà que un home doncs, molt humanista i així, però que té pecats de joventut de capellà, relacionats, evidentment, amb els abusos que dels quals tant s'ha parlat amb l'Església Catòlica, i que ara amb la visita del Papa també es va parlar una mica, però no el que potser convindria, i que 30 anys després doncs, decideix expiar les seves culpes fent una confessió pública. Evidentment, xoca amb l'ortodoxia que a vegades doncs, de la seva parròquia o dels seus superiors, com poden ser doncs, el Miguel Reyán, o que fa d'arquebisbe, o l'obisbe que interpreta el Pedro Casablanc, i després, i evidentment, pot aconseguir la complicitat de determinats personatges, però també el prejudici de la mateixa societat, que no acaben d'entendre bé més, sobretot quan els temes surten a la llum i ell fins i tot parla per televisió, doncs tot això tindrà les seves conseqüències, no? I és una pel·lícula, jo crec que bastant honesta, i on Alberto San Juan doncs, fa una interpretació, jo crec que molt creïble. Potser el plantejament ja és una mica semblant, que un capellà surti públicament a dir jo vaig fer això i vaig fer allò i demano perdó, costa una mica de creure, però bueno, des del punt de vista que cinematogràficament doncs ho pots creure, la pel·lícula sap jugar bé les seves cartes. La que fa de mare d'ell és la Maria Galeana, que també per altra banda està estupenda. També hem anat a veure la pel·lícula Ivan Anjadum, una pel·lícula que també és una producció entre Espanya, Bèlgica i Alemanya, dirigida per Ian de la Rosa, que també l'ha escrita conjuntament amb Diego Vega, i que és una història doncs, que passa allà on estan els invernaders aquests d'Almeria, que se treballa doncs, conreant la terra, cultivant gent de vida precària, i aquí doncs tenim la història d'amor, que té un home trans i una dona que d'origen marroquí que treballa allà doncs, com a immigrant, i que bueno, i evidentment doncs aquí no solament hi ha les condicions laborals precàries, sinó també una mica els prejudicis d'una relació que poden patir doncs, aquests personatges quan són, diguéssim, desiguals, una pel seu origen social i l'altra per la seva condició de gènere, que s'afegeixen doncs, a la precarietat de la feina. Malgrat
malgrat tot, a mi a vegades aquestes pel·lícules m'acaben cansant una miqueta perquè tenen totes un to així com una mica feista, amb una càmera que s'aproxima massa als rostres, i a mi no m'acaba de convèncer del tot. Malgrat tot, la pel·lícula se'm va emportar al Màlaga, al Premi Especial del Jurat i també el del millor guió. Els protagonistes són Silver Chicón i Herminia Lobo, i estan francament bé i no són gens coneguts, i també va guanyar el Teddy Award, que és una pel·lícula, que és un premi que es dona a Berlín a pel·lícules que tenen temàtica doncs, que és relacionada amb la LGTBI. Després hem vist també Cada dia nace un listo, bueno, aquesta la vam veure al Festival de Barcelona, una pel·lícula dirigida per l'Arantxa Echevarria, que és una comèdia doncs, de picaresca, o sigui, aquí el Hugo Silva, que fa poc el veien com a pare a la pel·lícula Un hijo, que estava molt bé, aquí fa un personatge totalment diferent. És un cantant que va tenir un moment de glòria fa molts anys i que viu d'aquest moment de glòria de sortir a la televisió, però que en realitat és, bueno, està realment bueno, està visquent com pot, i com pot vol dir viure en un cotxe, evidentment perseguit per la gent a la qual li deu diners, intentant fer guanyar pasta però com sigui, i sembla que se li apareix la seva oportunitat quan des d'una família rica en la qual el marit s'ha suïcidat al principi del pico, per cert, el marit aquí és el Pedro Casablanc també, que només surt aquí, que està casat amb la Belén Rueda, i és una família molt ricachona però que també té sus trapitos oscuros, i bueno, llavors el fill doncs intenta, a partir de la mort del pare, intenta aconseguir que aquest cantant de poca munta li robi un quadre, un Caravaggio, que tenen amagat a la casa així, i bueno, el personatge de Hugo Silva doncs demana ajuda a un altre personatge una mica trapella, que és el personatge que interpreta la Susi Sánchez, i a partir d'allà bueno, es van enredant la troca perquè les coses no surten com s'esperen, se compliquen, i bueno, és una història, doncs, com us dic, de picaresca, que si l'hagués rodat Berlanga fa 40 anys doncs segurament tindria molta més gràcia que la que té ara, però que té una situació i uns personatges que resulten creïbles, perquè la picaresca és una mica el pilar on se sustenta gran part de la nostra vida en aquest país. En fi, hem vist també Solo Mama, que també es va estrenar al Festival de Barcelona, i és una història curiosa. Aquesta pel·lícula ve de Noruega, l'ha dirigit una senyora que es diu Janik Askeldal, i és la història d'una dona, interpretada per Lisa Loven Kongsli, que la vam veure amb una mica que es deia Força Major, que estava molt bé, i aquí és una dona que és una dona mare soltera, que per circumstàncies que es donen a Noruega té accés a informació que li permet descobrir qui és el donant del semen, per al qual ella doncs, va poder-se inseminar i tenir la seva criatura. I comença a tenir una relació amb aquest home sense que li digui mai ella a ell qui és en realitat. I, evidentment, quan això descobreix, no deixa de causar-se algun que altre malentès i problema. Però és una mica ben portada amb un tema que potser, perquè, clar, molta gent així que hagi nascut d'aquesta manera, doncs no sé si aquí, jo no sé què passa al nostre país, si tenen dret o no a saber qui és el donant, però en qualsevol cas, teòricament, no es pot saber. Però bueno, també després es produeixen aquells casos de donants que són pares de 1.000 criatures, no? Perquè el seu esperma ha arribat a tothom. Però bueno, la pel·lícula es deixa veure amb aquest aspecte. I també dins del cinema europeu hem vist Eleonora Duse, la Divina, que també es va veure al Festival de Barcelona, i que ara s'ha estrenat una pel·lícula dirigida per Pietro Marcello, que recupera doncs, aquesta gran figura del món del teatre de finals del segle XIX i principis del segle XX. De fet, ella, Eleonora Duse, va morir el 1924, i en un moment en què a Itàlia ja començava a sorgir el feixisme de Mussolini, que, de fet, fins i tot ell, el feixisme, es va voler aprofitar d'ella, una dona que quan ja estava, diguéssim, amb la seva bellesa, bellesa de vella, de senyora gran, doncs no es va donar compte que potser la utilitzaven. Fins i tot va haver un moment en què ella es va veure obligada a tornar al teatre, va demanar ajut a això, i malgrat les advertències del seu amant, que era el famós escriptor Gabriele D'Annunzio, que després també seria utilitzat per al feixisme. En qualsevol cas, la pel·lícula ens mostra doncs, amb aquesta Eleonora Duse, que és una dona que va triomfar a tot el món i, de fet, va morir als Estats Units, i que sembla ser que a tot arreu, menys a França, perquè allà la Sarah Bernhardt tenia molt poder, i una altra diva que li fes la competència en aquella mateixa època doncs no era tant. En qualsevol cas, la Duse aquí està interpretada per la Valeria Bruni Tedeschi, que porta doncs, el seu
seu rostre de gran maduresa i d'una bellesa ja una mica treballada. I és una pel·lícula en la qual també a vegades surten imatges d'arxiu reals que t'ubiquen a l'època, els personatges, la situació, i a més ens mostra aquesta personatge tan lluitant per crear, per potenciar el seu art, que és el teatre, com la seva relació amb aquest amant i la seva relació amb la seva filla, que és una dona interpretada per la Noemí Merlán, que se'n donava compte que a vegades la seva mare, pobreta, potser no se'n donava compte de com era utilitzada. Una pregunta interessant per el que s'acosta amb un teatre de principis del segle XX, que per nosaltres pràcticament ja no existeix, i que ens acosta doncs, a aquest mite de la cultura europea de finals d'un segle, el segle XIX i principis del XX, també molt desconegut, i sobretot també doncs, amb aquesta manera, amb aquestes figures històriques, el d'Annunzio, el feixisme de Mussolini, etc. O sigui, una pel·lícula realment interessant per tot el context. Anem a escoltar un fragment de la seva banda sonora, amb música de Fabrizio Helvetico i de Marco Messina.

Doncs també hem de parlar de Backrooms, una pel·lícula nord-americana d'aquestes dins de la corrent del nou cinema de terror, dirigida per un senyor que es diu Kane Parsons, que és molt jove, i que sempre sé que quan encara era més jove, quan dic jove vull dir 19 o 20 anys, col·locava uns clips a YouTube amb les quals jugava amb uns decorats estranys així. Ja, veurem, doncs, una mica és la història aquesta de Backrooms, perquè aquí tenim amb un senyor interpretat per el Chevel el Hofford, que té una tenda de mobles de la qual un dia, sense voler, puf, traspassa com una paret i veu que a partir d'allà doncs, es van enllaçant passadissos i habitacions amb mobles i mal posats, a vegades coses que estan com ensorrades, així, sense que sapigui ben bé on acaba, com totalment un laberinto. I allà també acabarà passant també la seva terapeuta, que està interpretada per l'actriu de valor sentimental, la Renate Reinsbe, i que, diguéssim que el subjugant que té aquesta pel·lícula, que comença amb una història que d'un personatge que veiem que va tot tapat amb una espècie d'allò com si n'és protegit contra un virus i que porta una càmera que va filmant i que queda com atrapat en aquest laberinto, que això ja te queda com una mica, ui, què passa aquí, què passa aquí. Després ens anem a aquesta botiga de mobles d'aquest home que té doncs, problemes personals i de la seva terapeuta, i tot diguéssim que acabaran amb aquest laberinto de coses. I la veritat és que sense trobar-hi cap lògica, la pel·lícula te va posant, a mi personalment em va anar posant cada vegada més inquieta, més, d'allò de què passa aquí, perquè sobretot és molt subjugadora amb l'aspecte aquest de per aquests passadissos, que veient-la, quan parlaven d'aquella sèrie Severance, que sortien uns passadissos blancs que se perdien, aquí no són blancs, són, estan pintats a vegades de groc, de colors pastissos, però la veritat és que és això, una pila, sobretot és una pila hipnòtica en aquest aspecte, perquè juga molt en crear aquesta atmosfera i anar entrant en una habitació que a vegades pot tenir diversos nivells en què estan les coses mig ensorrades, que a més no segueixen una lògica geomètrica normal, sinó que poden tenir perspectives distorsionadores, i això doncs te causa molta inquietud. A mi me la va causar, perquè dius, bueno, aquí... El que passa és que quan la pel·lícula intenta donar-li una lògica a la història, que és quan apareix el personatge de Mark Duplass, la veritat és que l'explicació no satisfé gens ni mica, al contrari, parlen d'unes ressonàncies magnètiques, però què m'estàs explicant? Però en qualsevol cas, vull dir, si eludim el fet d'intentar trobar-li una lògica a el que hem vist, que pot ser més aviat un laberint mental dels seus propis personatges, que perquè cadascú, en certa manera, pot tenir també el seu trauma, doncs la pel·lícula pot resultar realment molt subjugant i molt innovadora. I podria ser una pel·lícula sorpresa com l'any passat va ser el Weapons, per exemple, però allà la història sí que tenia més sentit de s'entenir. Aquesta no s'entén. Però si no li busqueu la lògica, com pot passar-se amb una pel·lícula del David Lynch o així, just de seu guia per aquesta atmosfera que manté la pel·lícula, doncs la veritat és que ho podeu passar malament. Hi ha moltes altres pel·lícules que, perquè no és una pel·lícula tampoc de terror en el sentit gore i així, vull dir, això no, però bueno, té causa cosa. Hi ha moltes més pel·lícules que han arribat a la cartellera i que jo no he pogut veure. Per exemple, doncs, Conoce a los Bárbaros, El Colegio de los Animales Mágicos, He-Man y los Masters del Universo, The Furious, Todos los Colores, El Guardián del Árbol del Alcanfor, La Ironía del Amor, Pioneras, Solo Querían Jugar, aquestes no pel·lícules sobre les primeres noies espanyoles que van voler jugar al futbol, que evidentment això va ser als anys 70 i evidentment eren molt mal mirades. La memòria de les papallones, El Rebuilding amb el Joseph Connor, el protagonista de la pel·lícula que parlarem ara amb el Ramon, Scary Movie, una nova entrega, Los Pérez Osos, la pel·lícula de dibuixos, Todo lo que nunca fuimos, Una pistola, una bala y un oso panda, Un talento único, El meu infern, El meu cel i el cel meu i el infern teu, una pel·lícula de miedo i Este cuerpo es mío. En fi, això són coses que han arribat. A veure, aquesta setmana també acaben la sessió del Cisnèfil, del Cineclub de Cerdanyola, que fan l'último vikingo, el proper dijous. Una pica amb Max Mikkelsen, una pica molt estranya també, perquè és comèdia, és thriller, és sèrie negra i humor, i també humor molt negre. Recordeu també que demà tenim cinema Ripollet, amb la Quinta Portuguesa. I també, per exemple, demà acaba el BRAIN, Festival Internacional de Cinema i Intel·ligència Artificial, que s'està desenvolupant a la Filmoteca de Catalunya, al Campus Nou del Poble Nou de la Universitat Pompeu Fabra i al Centre de Cultura Contemporània. I també fins al dia 20 d'aquest mes s'està fent una exposició de Marilyn Monroe als Encants, que a més inclou diverses pel·lícules. Per exemple, demà es podrà veure Vides Rebeldes, i a més un documental. El dia 19,
fragments de la pel·lícula que va deixant acabada el Something Got to Give i també un altre documental, i el dia 20 haurà una xerrada o col·loqui entorn a la figura, i també hi ha dies en què fa un teatre que es diu Tots som Marilyn Monroe. També hi ha exposicions de Marilyn Monroe a Nova York i a l'Acadèmia de Hollywood i a Londres, per si esteu per allà. La Filmoteca continua amb els seus cicles dedicats a la Barbara Hammer, al Rade Jude, que formen part d'aquest cicle del Brain, el Japanirama, i també, doncs, per exemple, les Jugateres del Món. El proper dimarts es fa una pel·lícula meravellosa de Vittorio De Sica, El sostre, de 1956, Els problemes de la vivenda venen de molt lluny. També es recupera una cosa molt friqui, el Troll 2, i per exemple, i un altre que es diu Pic Narcissus, que també és una d'aquestes pel·lícules de culte. I recordeu també que els cinemes Renoir de Florida Blanca i els de Madrid estan celebrant el seu 40 aniversari i han preparat un cicle amb una pila de pel·lícules espanyoles que han passat per les seves sales al llarg d'aquests 40 anys i que es poden veure, doncs, des del dia 19 de juny fins al dia 1 d'agost. Les primeres pel·lícules d'aquesta setmana, una cada dia a Barcelona, són Les Trutxes, El amor brujo del Saura, El viaje a ninguna parte de Fernán Gómez i La mitad del cielo. El dia 24, que és el dia de Sant Joan, faran La casa de Bernard Alba. La setmana que ve us diré més pel·lícules. I recordar també que s'ha donat el Premi Nacional de Cinematografia a l'actriu Carmen Machi, una actriu nascuda el 1963, que porta ja 40 anys de carrera i més de 100 pel·lícules, també molt de teatre. Aquest premi l'otorga el Ministeri de Cultura i està dotat en 30.000 euros. I el rebarà l'actriu amb la propera edició del Festival de Sant Sebastià. Ara de seguida ja entrem a parlar amb el Ramon Oliver, però ara anem a fer una pausa musical amb el tema de la pel·lícula Backrooms.

0: Doncs estem escoltant, acabem d'escoltar el tema, un dels temes de la banda de sonora de la pel·lícula Disclosure Day, el dia de la revelació, de Steven Spielberg, música de John Williams, que és la seva col·laboració número 30 amb el director nord-americà. I això ens indica que ja estem en el moment de parlar amb el Ramon Oliver, que ja el tenim a l'altra banda del fil telefònic. Ramon?
1: Hola, bona tarda,
0: encara és de dia, o sigui que podem dir encara bona tarda. He volgut posar el tema primer perquè després, si el deixem pels finals, mai acaba sencer, perquè tenim que tallar-lo. I esclar, John Williams es mereix un respecte, no? Tot i que aquesta banda sonora no són d'aquells temes que un de seguida recordarà i tatarejarà com molts altres, no? Però que queda bé en la pel·lícula aquesta de revelació, de la qual, vaja, per posar una frase resumint, diem que Spielberg creu en els aliens i que, a més, són bons. Tu com ho veus, això?
1: Com veig a Spielberg? Com veig els aliens?
0: No, home, a veure, vull dir... Spielberg és la tercera vegada que parla d'aliens que són bons. I per això s'ha parlat molt de la trilogia que fa amb Encuentros de tercera fase, la d'ET, l'extraterrestre, i aquesta. Després té la dels aliens dolents, que és la versió que va fer de la Guerra dels Mundos.
1: No sé què li va passar, devia tenir un disgust.
0: Potser era un encàrrec.
1: Algun alien... perquè hi ha qui relaciona també el fet que fes aquella pel·lícula amb, que encara estava molt recent el drama de l'11 de setembre.
0: Ah, doncs és possible.
1: Els aliens podien ser els terroristes. O és que va tenir accés a alguna informació que no... Perquè ell sembla ser que està molt assabentat sobre el tema.
0: Sí, sap molt.
1: I creu molt en el tema, no?
0: Sembla que, a més, ja des de petit tenia com... molta obsessió amb el tema i així, no?
1: Vull dir que, de fet, corre per les xarxes i per YouTube uns quants minuts de la primera pel·lícula que es conserva d'ell, domèstica, d'aquelles que feia, aquelles que abocava la pel·lícula anterior, no? L'autobiogràfica.
0: Sí.
1: Doncs ja surten referències a una presència d'algú o dolent, són alguna cosa que ve d'un altre món.
0: Yeah.
1: El cas és que curiosament, per exemple, de totes les comparacions que s'han fet aquests dies sobre l'última pel·lícula de Spielberg amb la seva filmografia, que d'alguna manera les referències són moltes, hi ha molts títols, els que integren aquesta trilogia, sinó
0: hi ha un plano de cotxes perseguint, que allò és l'ocasió clarament, o sigui, per exemple...
1: Allò és què?
0: És lo que evasión, de Sugar Land Express, per exemple.
1: Totalment, però vull dir, a banda d'això, vull dir, el fet de que, d'alguna manera, un dels missatges de la pel·lícula més evidents, i a més està molt clar a la part final, no?, és la informació té que córrer, la informació té que sortir, no pot ser que el poder no ens amagui coses, no pot ser que seguim tenint arxius classificats que vés a saber quan es podrà fer públics. Tot això connecta molt amb una pel·lícula que no pertany a aquesta trilogia, que és The Post.
0: Sí.
1: The Post, que és una pel·lícula, era una bona pel·lícula, una excel·lent pel·lícula, que parlava del tema del Pentàgono, els famosos papers del Pentàgono.
0: Bueno, de fet, era el títol que tenia aquí, no? Los papeles del Pentàgono.
1: Sí, exacte, és veritat. M'he quedat amb un títol original.
0: Sí, perquè jo ara dic The Post, els papeles del Pentàgono, exactament.
1: Los papeles del Pentàgono, i allà es deia The Post, perquè és el Washington Post, el diari que va revelar tot això, no? I ja que connecta aquestes dues pel·lícules aparentment tan diferents, perquè les dues van del mateix, de la necessitat de la informació, de que tot el poble té dret a saber el que està amagant el poder. I en aquest sentit, el que està clar és que Spielberg creu absolutament en l'existència d'éssers que on sigui, el planeta on sigui, a la galàxia on sigui, estan teòricament molt per damunt de nosaltres a nivell intel·lectual i a nivell tecnològic i a tots els nivells que vulguis, ens vigilen i ens controlen, ens miren des de fora, però no són una amenaça, perquè el millor que pretenen justament és salvar-nos, buscar una forma de comunicació universal que elimini d'una vegada l'aspecte autodestructiu que tots tenim.
0: Home, de fet,
1: i aquí
0: la película...
1: hi ha una cosa que quan va acabar la pel·lícula, que la vam veure junts el mateix dia, tu em vas fer referència a una pel·lícula que jo també havia estat pensant en ella, la famosa Ultimàtum a la Tierra.
0: I sí, que tenim a dir ara, dic, és que a més connecta amb aquell avís marcià que ens venia de la pel·lícula de Robert Wise, no?, dels anys 50.
1: Totalment, vull dir, Ultimàtum a la Tierra és una mica el precedent de tot el que ha fet després Spielberg.
0: Perquè a més una cosa, Spielberg, quan era nen, segurament es van passar totes aquelles pel·lícules de marcianos que atacaven la Terra quan los mundos choquen, etcètera, etcètera, que eren dolents, i esclar, de cop i volta se li apareix, quan ja era més adolescent, l'Ultimàtum a la Tierra, i devia pensar, ostres, i a més una altra cosa, els Estats Units porten ja un temps que, així com els papers d'Epstein estan sortint d'aquella manera, però sembla ser que s'han fet revelacions per part d'altres personalitats del govern americà de que tenen coses sobre extraterrestres.
1: És que, a més, el títol de la pel·lícula sembla ser que es fa referència a aquest moviment.
0: Sí, exacte.
1: A un moviment que demana que es faci la revelació de tot el que hi ha ocult sobre aquest tema. Sigui veritat o no sigui veritat, el que està clar és que Spielberg ho ha tornat a fer. Ha tornat a fer moltes coses amb aquesta última pel·lícula. Ha tornat a recuperar la taquilla, això per suposat.
0: Ha funcionat bé la pel·lícula?
1: Està funcionant de meravella. O sigui, en aquest moment vol dir abans d'ahir, sí. Les xifres d'avui no les he mirat, havia recaudat a tot el món gairebé 94 milions de dòlars, 44,5 al territori americà i gairebé 50 a fora. Tenint en compte que la previsió inicial del primer cap de setmana, el tope més alt el posava en 60 i pico milions, això vol dir que està funcionant molt, molt bé.
0: Malgrat tot, la pel·lícula de cost és un cost de més de 100 milions de dòlars, per la qual
1: cosa... La pel·lícula costa, em sembla que són 115 o 120 milions.
0: Sí, exacte, per tant, encara no està amortitzada.
1: El que s'ha calculat, allò que fan els experts, d'afegir-li el cost de producció, el cost addicional de la publicitat, tal, es calcula que per arribar a recuperar costos té que recaudar un mínim de 300 milions de dòlars.
0: Bueno, potser a nivell mundial...
1: Però tenint en compte que en una setmana ha recaudat gairebé 100, si porta aquest ritme, doncs la cosa pot anar bé. No serà mai el fenomen del número 1 total d'algunes pel·lícules de Spielberg que van batre els rècords al seu moment. No, potser no va per aquest camí. Però sí va per ser, evidentment, l'èxit més gran que té Spielberg potser en 15 o 20 anys.
0: Sí, perquè amb West Side Story i en Los Fabelman es va fer alguna que altra castanya, no?
1: Vull dir, es va donar una castanya forta. Havia algunes altres pel·lícules anteriors d'ell que tampoc pretenien convertir-se en fenòmens comercials, aquesta mateixa de la que acabem de parlar, no? De Post.
0: Sí.
1: Com es diu que es deia aquí?
0: Los Papeles del Pentágono.
1: Los Papeles del Pentágono. És una pel·lícula que, evidentment, per la seva temàtica, pel seu contingut polític, tal i qual, mai hagués aspirat a ser un fenomen comercial del nivell de Parque Jurásico.
0: Però, bueno, en qualsevol cas...
1: Però va recaudar uns... Em sembla que eren 170 o 180 milions amb un cost de 50 milions, el qual va ser una operació molt rentable.
0: En qualsevol cas, l'Spielberg, amb tots els èxits que ha tingut, doncs, si té un fracàs, no crec que la indústria li tingui que, diguéssim, castigar, entens? Vull dir, perquè...
1: No, i a més és que, torno a dir, vull dir, aquesta està demostrant... O sigui, està molt clar que aquesta vegada, entre altres coses, ha volgut recuperar la connexió amb el públic a nivell el més comercial possible. I l'operació ja està sortint bé. Està sortint molt bé perquè aquesta pel·lícula és això, connecta directament amb els grans èxits que amb els seus temps més gloriosos anava acumulant any darrere d'any. Llavors, el torna a situar en el cim, en aquest sentit, i torna a demostrar aquest senyor que té gairebé 80 anys, que posseix la força de connexió amb el públic que ja posseïa fa 50 anys quan es va estrenar el Tiburón, que l'any passat es va celebrar l'aniversari amb una reposició i amb un documental molt interessant sobre com s'havia filmat aquella pel·lícula.
0: Al marge de l'impacte comercial que pugui tenir la pel·lícula, crec que a tu i a mi la pel·lícula ens ha agradat. Jo potser li posaria alguna pega, per exemple. Després de veure-la, clar, jo no l'he tornat a veure, vaig estar rumiant, per exemple, a mi el guió del David Koepp, que és un home que ja ha treballat amb Spielberg, que és el guionista d'algú d'Indiana Jones i del Jurassic Park i així, em va semblar que tenia algunes coses que creaven una certa confusió. Per exemple...
1: Jo amb això estic bastant d'acord. Vull dir, jo, a mi, la pel·lícula m'agrada força, tirada molt, em sembla que és una excel·lent pel·lícula, que està rebent alguns atacs també viscerals que no acabo de compartir.
0: Jo tampoc els comparteixo.
1: I em sembla que globalment és molt bona, però estic d'acord en que el guió no és la seva fortalesa.
0: Sí, perquè hi ha, per exemple, aquella peça metàl·lica que fan servir de connexió, que dona invisibilitat, evidentment això és una tecnologia extraterrestre, perquè si no d'allòs, però sí, no queda gaire clar com han arribat els humans a poder-la fer, entens?
1: Vull dir... A veure, si les sabines detingudament no queden clares diverses coses, bueno. Però bueno, això em sembla que també ell ho ha deixat en un segon pla, perquè el que importava era crear una pel·lícula que a més compaginava totalment la idea aquesta de recuperar l'espírit d'Encuentros en la tercera fase, que és una pel·lícula magistral, una obra mestra.
0: Aquí vull donar-li la raó a un amic comú que tenim, que va dir, com és possible que John Williams no hagi introduït les cinc notes de los Encuentros de la tercera fase a la banda sonora? Jo
1: potser
0: crec que estaria molt bé.
1: Potser perquè era massa obvi, potser perquè que li demanava escriure també...
0: Allà teníem a un Richard Dreyfuss, que aquí podien dir que és el Joseph Connor, i allà estava la Melinda Dillon, que aquí és la Emily Blunt, amb la diferència de personatges que interpreten. Però és un home i una dona que per alguna raó estan tocats d'alguna manera i que acaben unint-se, però, o sigui, la línia argumental seria aquesta, entens? I en canvi...
1: Però a veure, ja és prou obvi a través d'això, de la línia argumental, les connexions, com per fer-les potser massa evidents. També podria haver inclòs llavors alguna referència musical a ET.
0: Bueno, perquè... però per exemple, l'extraterrestre que surt, que el que es veu millor de tots, és un ET envellit. No me va negar.
1: És un ET molt envellit, sí.
0: O sigui que, per tant, algunes connexions visuals, o que sigui, sí que surten. En fi, bueno, no sé, és una cosa...
1: Jo penso que el fet que tu mateix has dit la banda sonora, que a mi em sembla magnífica, jo penso que és de les millors que treballs que ha fet Williams en aquests últims anys, ha volgut fer una banda sonora que es diferenciés d'aquella tonalitat, que es diferenciés del blockbuster, que es diferenciés del que suposa habitualment quedar-se amb una tonada de Williams que es converteix en mítica als 5 minuts.
0: Sí, sí, és
1: veritat. Jo crec que ha volgut fer un treball més fosc, si tu vols, més profund, que té que veure també amb el fet que la pel·lícula compaixina les connexions a la trilogia, forma aquesta trilogia de la que ja has fet referència, però també amb moltes altres pel·lícules de Spielberg, que és una mica una recopilació de tota la seva trajectòria, començant, per exemple, per el Minority Report, que és de les millors pel·lícules que va fer fa dues dècades, que quan es va estrenar, es va fer les primeres prèvies d'aquesta pel·lícula a Estats Units, va haver-hi algun crític que va dir que la millor pel·lícula que ha fet Spielberg en els últims 20 anys. Després han sortit algunes veus més discordants, no? Però això ho van deixar anar. I no 20, són 21, però fa 21 anys, Minority Report, em sembla, del millor que ha fet Spielberg amb aquests últims.
0: Sí, i a més una pel·lícula bastant visionària, també, tenint en compte...
1: Com dius?
0: Una pel·lícula bastant visionària...
1: Una pel·lícula bastant visionària i una pel·lícula que tenia molt, molt, molt de thriller, i aquesta també té molt, molt, molt de thriller.
0: Sí, perquè...
1: La primera part de la pel·lícula, deixant de banda les referències i el camí que porta, que evidentment ja saps que el camí que porta anirà cap al món dels extraterrestres, però la primera part de la pel·lícula funciona molt com una pel·lícula d'acció pura.
0: Bueno, hi ha persecucions, ja l'escena del tren mateix és increïble.
1: Hi ha persecucions que, a banda d'aquesta que has fet tu tant, que és evidentíssima, hi ha una que jo convido a tothom que pugui consultar al web de New York Times, que entri, perquè la famosa, ja famosa escena de la persecució que acaba a la via d'un tren... I no entrarem en detalls, no?
0: No fa falta.
1: Aquella escena resulta que Spielberg, en el New York Times, que això és un text en vídeo, agafa una escena igual de Duel.
0: Ahà, sí, és veritat. És veritat.
1: Una escena igual de Duel amb un cotxe
0: Duel,
1: balder, com
0: que
1: aquell aquí. Duel,
0: el diablo tren... sobre ruedes per al públic que ens està escoltant.
1: Exacte. Sí. I amb algú que està donant cops amb molt males intencions al cotxe dels protagonistes, no? Llavors, Spielberg diu, això, a més, l'ha fet pel menys el cotxe també, perquè quedés més clar que era una referència Això és el que jo vaig poder fer llavors. Mm-hmm. Però jo llavors tenia un límit de pressupost, un límit de tecnologia, un límit del que tu vulguis, no? Recordem que Duel, El diable sobre ruedas, és una pel·lícula que es va filmar per la televisió,
0: exacte, sí, sí.
1: Però que ha donat el bon resultat, els directius de l'Universal van decidir estrenar-la també al cinema.
0: Mm-hmm.
1: Va ser la primera pel·lícula vista en cinemes, tot i que no era una pel·lícula feta per cinema.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, aquí diu, jo aquí m'hi permès fent allò que no podia llavors,
0: mm-hmm.
1: i arribar més lluny, i dir, què passaria si el cotxe que està donant cops al darrere tingués èxit i aconseguís que l'altre cotxe s'estavellés contra el tren.
0: Mm-hmm.
1: I a partir d'aquí m'imagino el que ve després, que és una escena fantàstica.
0: Sí, sí,
1: fantàstica
0: sí.
1: En tots els sentits. Fantàstica en què és meravellosa, està molt ben filmada, i fantàstica amb el fet de que també és irreal. Entrem aquí amb el tema de... Cal oblidar que un dels directors preferits de Spielberg, abans de Sean Ford, sempre ha estat també Hitchcock.
0: Mm-hmm.
1: I ell admira molt Los Pájaros, però admira molt tota la filmografia de Hitchcock. I jo veient aquesta escena, me'n recordo, per exemple, de Con la muerte de los talones.
0: Sí.
1: Perquè entrem en aquelles escenes impossibles,
0: mm-hmm.
1: però que funcionen de meravella.
0: Bueno, i, perquè amb el cine te les has de creure al final, vull dir, perquè hi ha moltíssimes persecucions.
1: Perquè hi ha un geni, o hi ha un talent enorme darrere que, mm-hmm. que aconsegueix fer-te-les creure, i perquè estan molt ben filmades.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, aquesta comparativa que ell fa, que ja dic, és molt... no sé, molt interessant de veure la idea i de sentir-lo bé com s'explica, aquesta comparativa ja està fent referència d'alguna forma a que estem davant d'una pel·lícula que és una mica un conglomerat de tota la seva obra, començant per les temàtiques que també fan sempre acte de presència als seus films. És a dir, per
0: bueno,
1: exemple...
0: Hi ha, per exemple, connotacions religioses.
1: Les connotacions religioses... Les connotacions familiars, sempre hi ha mm-hmm. famílies desestructurades, sempre hi ha pares que són absents, pel que sigui, però aquí també hi ha un pare absent,
0: mm-hmm.
1: amb un rol molt, molt important.
0: Bueno, després tenim uns personatges que tenen, diguéssim, alguna relació amb la infantesa, també una mica estranya, bueno, una mica traumàtica.
1: És això, vull dir, d'alguna forma...
0: Sense fer massa spoilers.
1: Tota la filmografia de Spielberg sempre s'ha dit que, d'alguna manera, era també una visualització dels traumes que hi tenia respecte a la infància, del dolor que li va provocar la separació dels pares, de tot això, no? I aquest tema apareix des d'ET fins a aquesta última pel·lícula.
0: Sí.
1: I aquí hi ha una referència molt clara amb el personatge, especialment el personatge d'ella, no?
0: Sí, sí,
1: que,
0: sí.
1: Que no anem a explicar-ho, però té un relat molt, molt significatiu i molt dolorós al voltant de la paternitat i absent o present.
0: I després també està aquest toque Disney. Hi ha un toque Disney també, quan apareixen els animalets del bosc amb aquella música de la Disney que surt... Que...
1: Aquí, sí, sí. Aquí hi ha també el fet de que, bueno, la visualització del món de la infància, del món cinèfil de la infància de Spielberg connecta amb Disney, connecta amb Cecil B. DeMille, com va quedar clar a la pel·lícula anterior, que era aquella escena de la pel·lícula anterior en la que veus com ell intenta reproduir el descarrilament d'un tren.
0: Ah, bueno, estàs parlant de Los Fabelman, de les pel·lícules...
1: Los Fabelman,
0: ah, vale, sí, sí.
1: La pel·lícula autobiogràfica...
0: Sí, la que feia les pel·lícules caseres, aquelles, amb els nens.
1: Allò és aquell fragment en concret, o sigui, la pel·lícula tenia molts elements d'autoficció, però aquella escena concret, la de la reproducció de l'accident de El major espectacle del món, de Cecil B. DeMille, aquella l'havia fet realment ell.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Llavors, aquesta connexió amb aquest tipus de cinema i amb el tipus de cinema representat per Disney, també, aquí torna a colar-se, amb aquests animalets que dius tu, i amb algunes músiques, que són molt, molt referencials del món Disney, i d'alguna forma amb aquesta idea de que, en el fons, inclús ET connecta també amb la idea d'infància que havia popularitzat el cinema de Disney.
0: Mm-hmm.
1: Una infància que de vegades el critica Disney per això, una infància que està sotmesa sempre a la fragilitat, al perill, a veure-se enfrontat als propis monstres.
0: Mm-hmm.
1: Recordem que no fa massa anys va fer aquella pel·lícula que es deia Mi amigo el gigante,
0: sí, Mi amigo el gigante, amb el Mac Ryland, sí.
1: Que a mi em sembla de les pitjors que ha fet mai. No?
0: Bueno, també té la seva cosa, el Hook, tampoc el col·locaríem mai en una llista de...
1: No, sí, sí. Té unes quantes, o sí. Always, no? La pel·lícula, l'última pel·lícula.
0: Bueno, allí estava la Audrey, i ahí, bueno, és igual, sí, sí.
1: Aquesta és la Audrey, no eximés la pel·lícula, la seva mediocritat.
0: Volies parlar també de Halsman, tindríem que anar...
1: Ja parlarem de Halsman, però deixant davant d'això, vull dir...
0: Que té pel·lícules que no estan a l'alçada, sí, és veritat.
1: Està totalment vinculat. I aquí, en aquesta última pel·lícula, a mi em dona la sensació d'haver fet una mica això, d'haver fet un resum temàtic i visual de temes recurrents de la seva història i, d'alguna forma, fer una picada d'ullet a l'espectador que hagi seguit la seva filmografia perquè pugui reconèixer-se tant temàticament com visualment.
0: Hi ha un tema de la pel·lícula que m'agradaria també tocar-lo, encara que sigui tangencialment, perquè trobo que dins d'aquesta història d'acció, amb això que dèiem al principi, d'una cosa que es vol amagar i altres que es volen donar a conèixer, hi ha també una mirada crítica sobre aquest món de les tecnològiques, perquè aquí cal tenir en compte que qui no vol que surti això no és, diguéssim, amb el govern americà, sinó una empresa tecnològica capitanejada per aquest Colin Firth, que potser fa el primer paper de la seva carrera, diguéssim, més tèrbol. L'altre dia llegia El gran villano. A veure, al final de la pel·lícula aquest home no és tan villano, però bueno, en qualsevol cas...
1: Ja has fet un spoiler, eh?
0: Bueno, perdó.
1: Significatiu. Una crítica parlava d'ell, dient, als Estats Units, dient... Com m'agrada veure-lo fer un paper de dolent,
0: sí.
1: O de teòricament dolent, no? Perquè és veritat que n'ha fet molt pocs.
0: Sí, exacte.
1: I aquí li surt molt bé, tot i que, ja que parlem de guió,
0: sí.
1: A mi aquest personatge em sembla poc dibuixat. Eh? Mm-hmm.
0: En qualsevol cas...
1: poc aprofundit.
0: O sigui, tenint en compte que hi ha, per exemple, tot el que està passant actualment amb el món tecnològic, no sé, el govern que està en contra d'Antròpic i aquesta empresa així, vull dir... aquí no veus tu una mica de crítica, de denúncia, de dir el paper que tenen aquestes empreses, el gran poder que tenen, en aquest cas,
1: sí,
0: perquè
1: sí,
0: tu imagina't...
1: No, una mica no, és molt evident. De totes formes, per exemple, el mateix Jurassic Park també entrava aquest element, a un altre nivell, no?
0: Sí.
1: També es ficava amb l'especulació de com quelcom que pot ser molt atractiu, molt maco, recuperar un passat prehistòric, el que tu vulguis, s'acaba convertint en una operació comercial destructora.
0: I després...
1: Llavors, ja, a la seva filmografia ja apareixen elements d'aquesta mena.
0: Mm-hmm.
1: Em sembla que en Cuentos de la tercera fase també hi havia alguna referència d'aquesta mena.
0: Sí, en qualsevol... Sí, perquè també allà tot el govern... Allà sí que ho feia el govern, tota aquella operació, sí. Amb aquella muntanya negra de basalt, així. I també sí, una cosa que em va...
1: Amb el François Truffaut,
0: amb el François Truffaut, de científic meravellós. Una cosa que potser m'ha semblat una mica més naïf, més ingènua, és aquest moment de la revelació, pensar que, sobretot tenint en compte que els mitjans de comunicació tendeixen cap a un monopoli cada vegada més ampli, no sé si una cosa com aquesta tindria, per no fer d'allò, vull dir, si tindria la magnitud que té aquesta revelació amb el món actual, si hi hagués una cosa equivalent. Saps el que vull dir? Suposo que m'entens.
1: Una cosa així en el món actual sí que seria...
0: No vull dir l'impacte d'aquesta revelació, sinó si els mitjans de comunicació, tenint en compte que hi ha un monopoli cada vegada més, o sigui, que hi ha molts mitjans que estan controlats per grans magnates també, si això no podria frenar una mica... una notícia d'aquest impacte, no? Per exemple, vull dir, amb les revelacions que es fan, que no són una, que són vàries, perquè...
1: Aquí ja ho veus, que hi ha un intent de frenar-ho.
0: Sí, però hi ha un intent de frenar-ho per part d'una empresa. Però jo em refereixo si el monopoli informatiu, periodístic, tal com s'està configurant actualment...
1: Podria haver-hi una configuració, però bueno, és que aquí entrem en una especulació...
0: Sí, una especulació.
1: Que s'escapa totalment a les intencions d'ell.
0: Sí.
1: I el que vol deixar clar és que, primer, això, que hi ha vida més enllà de la Terra i més enllà de l'ésser humà, que aquesta vida que tantes vegades se'ns ha presentat com una amenaça i com ell porta dient ja des de fa mig segle, és una vida que en realitat ens pot ser totalment protectora i ens pot revelar coses de nosaltres mateixos que neguem des del nostre món d'interessos, de manipulacions, de jocs polítics, de jocs comercials, tal i qual, i que encara resta una mica d'esperança si es produeix justament una revelació tan, tan, tan, tan brutal que obligui a l'humanitat a canviar d'actitud.
0: Jo, de veritat, aquí desitjaria que vinguin els marcianos, Que jo desitjaria que arribessin els marcianos, encara que siguin dolents, de veritat, perquè és que, tal com està el món, no sé si podrem aguantar gaire més, eh? Vull dir, en fi, espero que no.
1: Però si és per destruir-nos en plan la guerra dels mundos, tampoc és un bon negoci, Joan.
0: Però, de veritat, jo voldria que fossin marcianos, aliens, com els bons de les pel·lícules de Spielberg. Però, de veritat, a vegades, quan surten segons quines notícies, pensaria dir que, hòstia, que vinguin ja els marcians, sisplau, i que acabin amb tot això, perquè és que anem pel pedregar. Però, bueno, això seria molt llarg i allò. En qualsevol cas, tenim molts pocs minuts i ja que és
1: el tema últim... que, evidentment, a nosaltres
0: ens ha agradat.
1: Amb alguns elements qüestionables, però pertany a la banda alta de grans pel·lícules que ens ha agradat.
0: Efectivament. I ara anem a l'última sèrie de la que parlarem aquesta temporada, perquè estem amb l'últim, per tu, l'últim programa, ja fins al setembre ja no tornaràs, que és aquesta sèrie que es diu Half Man, Medio Hombre, del Richard Gadd, un senyor que ens va sorprendre amb Mi Reino de Peluche i que aquí fa una creació com a autor de la sèrie, que és minissèrie, i com a actor totalment diferent, que molt sorprèn, amb el Jamie Bell, el nano del... El nano del Billy Elliot, no? El Jamie Bell.
1: Bueno, que ja fa molt, sí, saps? Ja, no, que no és més... el nano de Billy Elliot, sí. Ja ha fet coses tan
0: noves. No, i a més, a la pel·lícula ja se'l veu molt madur.
1: Com infomania,
0: eh? No, que sí, ja ho sé, però és que sempre se'l recorda per això. A veure, és una sèrie molt dura, per altra banda, una història de...
1: És una sèrie, per mi, mira, hi ha una crítica de Guàrdia, que estic totalment d'acord amb ella, és una obra mestra, per mi és una obra mestra. De moment és la gran sèrie de l'any, i la comparava amb la sèrie de l'any passat. Quina va ser?
0: No me'n recordo, ja.
1: Adolescència.
0: Vale, no me'n recordo.
1: Llavors deia, Adolescència, el crític aquest de The Guardian, deia quelcom semblant a... Si Adolescència és una sèrie que haguessin tingut que veure totes les escoles del país i tots els professionals que es dediquen al món de l'educació, al món de la psicologia i tal, aquesta és una sèrie que s'hauria de veure a tots els clubs d'homes, a tots els llocs on predomina la masculinitat tots, i que hauria de ser obligatòria perquè realment l'anàlisi que fa, la dissecció que fa, és tan brutal, tan dolorosa, tan dura, que jo crec que molt poques vegades s'ha arribat a aquest nivell. Moltes vegades et quedes en pel·lícules, en sèries, en mobles de teatre, que a nivell de discurs maneixen molt elements dogmàtics, els repeteixen i tot el que tu vulguis, però cap d'aquestes arriba a la contundència de les imatges d'aquesta sèrie brutal, fascinant, que evidentment pot costar de veure si tu tens seus rebuts a la violència física visualitzada constantment, però que si superes aquest hàndicap et trobaràs amb un producte absolutament addictiu i absolutament lúcid a l'hora d'analitzar el component d'aquests personatges. Els dos personatges bàsics, que tenen dues interpretacions magistrals per part de Jamie Bell i de Richard Gadd, però l'hora també per part dels dos nois
0: que
1: fan d'adolescents.
0: Els que són crios infants i adolescents. Sí.
1: Mitchell Robertson i Stuart Campbell, que estan sensacionals, formen un quartet interpretatiu absolutament fora de sèrie. I la sèrie ens explica la història d'un noi que a l'escola ja està... l'acció està ambientada a Escòcia, el Cat és escocès. Una història que comença quan un noi que es diu Niles, que és el personatge que fa el Jamie Bell, que ja pateix molt a la seva escola perquè li estan fent bullying i perquè tothom el té marcat i tothom l'acusa del que ja es pot imaginar on que l'acusaran, i que a sobre té que aguantar el pitjor que li pot passar a la vida a algú que està sotmès a aquesta pressió, que és trobar-se no solament com a persona que va viure a casa seva, sinó com a company d'habitació, el fill de la amant de la seva mare, que és tot el contrari del que és ell. És una bèstia salvatge que acaba de passar 2 anys en un reformatori perquè li va arrencar l'orella.

0: d'alguna forma és allò que jo vull ser i allò que no vull ser, allò que rebutjo amb tota la meva força i allò que alhora voldria imitar a cada moment, el que em fa fàstic i el que em sedueix.
1: I que a la vegada li provoca un caràcter doncs, que juga doncs, amb uns aspectes d'una personalitat una mica covarda per afrontar determinats coses, no? Vull dir, i actuar
0: bueno,
1: perquè...
0: Cap
1: dels dos té coses positives.
0: Les dues personalitats... Un és el prepotent, que evidentment si tu el veus que s'apropa pel carrer a l'altra escena, te'n vas pel carrer, te'n vas a l'altra escena, perquè el seu aspecte físic ja és imponent i ja impacta amb el sentit pitjor de la paraula, no? I l'altre és el noi, poca cosa, físicament petitet, tímid, evidentment gay, tot i que això triga una mica en saber-se, ho saps tu des del primer moment que apareix a la pantalla, però això no treu que el mateix personatge de Richard Gere també tingui aquest component amagat dins seu, aquesta latència. Pensa que la sèrie, d'alguna forma, és també una denúncia a l'homofòbia i al sentiment homofòbic que tenen moltes persones, molts representants d'aquest masclisme tòxic, que en realitat estan també ocultant.
1: Tu creus que hi ha algun aspecte autobiogràfic de Richard Gere en relació, sobretot, a quan se fan les grans revelacions del capítol final?
0: A veure, Richard Gere ja diu aquests personatges no són reals, estan allunyats, tot i que, evidentment, es passen amb molts personatges de la vida real. Ell es defineix com algú que... Bueno, ell ha fet, a més, va fer tot una sèrie de mesos de treball físic per arribar a tenir la presència que té.
1: El mires al Mi oso de peluche, Mi reno de peluche, i aquí és que ni reconeixeries el mateix actor.
0: I ho va fer, a més, defugint el model de l'home fort de Hollywood. O sigui, que es veiés una fortalesa, però alhora poc acollidora.
1: Sí, perquè amb aquella barba que porta i així, buf.
0: O l'antiheroi, encara que tingui aquest aspecte. Ell, com a persona, es defineix com algú que també ha tingut les seves addiccions, les coses ha sortit, s'enfronta a la seva bisexualitat, ell mateix diu, jo em defineixo com a bisexual, però sé que tinc molts problemes a l'hora d'enfrontar-me al que representa per mi la sexualitat, és a dir, té components, té elements que connecten, com podien connectar també els de la sèrie anterior, que teòricament era autobiogràfica, o molt autobiogràfica. Aquella, l'anterior, que realment era també molt dura, malgrat que tenia aquells elements de pseudocomèdia, en el fons, jo penso que forma un díptic molt bo, aquesta. Perquè realment estem parlant d'això, de models que són rebutjats globalment, que tenen una toxicitat brutal, que són molt rebutjats i que els rebuts, que són objecte, els converteixen perillosíssims. Em sento jo rebutjat i la meva resposta és ser molt violent amb el meu entorn, no? I això que passava allà també, amb aquell personatge de la noia...
1: Tenim que anar acabant, Ramon, que ens queden 5 minuts de programa.
0: Això, aquesta connexió es produeix. Per mi és una sèrie extraordinària, memorable, i és veritat que cada capítol és... Cada vegada que comença un capítol penses, avui no serà tan dur, i acaba sent més dur que l'anterior.
1: I, a més, t'aporta sempre alguna que altra sorpresa,
0: I, a més,
1: alternant, perquè a vegades s'alterna la vida adulta amb l'adolescència, sobretot amb els primers capítols, una sèrie que es pot veure a HBO Max.
0: Tu opines més o menys el mateix, no?
1: Sí, em va semblar sorprenent i duríssima, i bueno, la veritat, i les interpretacions brutals, tant dels, com tu deies, dels adolescents, com dels dos adults, vull dir, les situacions que es plantegen, perquè aquell moment... quan s'ataca aquell noi a la universitat, que va semblar brutal.
0: És increïble. És una reflexió que el mateix Gat feia. Com pot ser que algú estigui destrossant-li la cara a algú altre i sigui incapaç de parar-se,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: És un element...
1: I, a més, per no voler...
0: Destructiu, addictiu.
1: Per no voler dir... I, a més... Per un acte de tenir por de dir una cosa, vull dir, que estàs veient...
0: Sí.
1: O sigui, en fi, anem a deixar-ho aquí, anem a escoltar la música de Huffman, precisament, i Ramon, doncs fins al...
0: Bueno, pues que passeu molt bon estiu, veieu moltes pel·lícules, recupereu aquesta sèrie si no les heu
1: subvistes. Sí, HBO, es pot veure a través de Movistar o HBO directament.
0: És el moment ideal.
1: Sí, exacte.
0: Molt bon estiu a tothom.
1: Moltes gràcies, Ramon, fins setembre. Adéu.
0: Fins setembre, adéu.
1: I per als nostres oïdors, doncs també, adéu i fins la setmana que ve, que farem l'últim programa. Aquí està la banda sonora de...

Gabon, Danry, boas noites, buenas noches, bona nit i benvinguts Jazz Women in Jazzmen del Camps de Cotó. Doncs vinga, ja estem disposats a començar, com totes les setmanes, aquest programa de jazz per tu, que t'agrada el jazz, ja sabeu, fent tots els honors a qui sempre està present amb tots nosaltres, que no és un altre que el nostre estimat Juan Claudi, el nostre estimat Tifu, a qui li dediquem, com sempre diem, aquests i tots els nostres programes. Bé, i això que estàs escoltant en aquest moment ho fabriquem i ho fem amb tot el nostre amor, com diem sempre, des dels estudis AFB de Montcada i Reixac. I us recordo a més que doncs, el Camps de Cotó és un espai que s'emet a través d'un grup d'emissores locals i diversos allotjaments de servei multimèdia, com els més coneguts, n'hi han d'altres, però els més coneguts, que alguns de vosaltres segur ja coneixeu, com són a l'Spotify o a l'e-books. I també teniu un petit blog, humil blog, molt humil, on lo important és que tingueu una petita ressenya del programa, dels programes, de tots els programes que hem fet, on hi ha un link que us portarà a sentir, si ho desitgeu, programes anteriors, i sobretot on hi ha una llista de links interessants per tots vosaltres, com són doncs, clubs de jazz, desgraciadament cada vegada n'hi ha menys a casa nostra, sobretot aquí a la nostra ciutat, a Barcelona, com links que van directament a festivals, discogràfiques, etc etc. I així, doncs bé, si ho desitgeu, us podeu apropar una miqueta més a aquest Camps de Cotó.

Doncs vinga, avui tenim programa un tant miscel·lani dedicat a un segell discogràfic que ens agrada molt a tots els jazzistes, que el tenim molt present aquí al nostre programa. Dono una pista, un segell doncs, que es va fundar a Copenhague, a Dinamarca, concretament, i interessantíssim. Ja no puc dir més, i segur que molts de vosaltres ja sabeu a quin segell em refereixo. Doncs bé, avui farem aquesta primera part dedicada a aquest segell discogràfic tan important. Per tant, no et moguis, bon programa i bon jazz. L'espai d'aquesta nit comença així.

Wow. I aquí per darrere tenim el nostre estimat Chet Baker. Chet Baker, un de tants que van enregistrar per aquest segell que, amb el qual avui passarem una llarga estona, pel segell danès, el segell de Dinamarca, concretament a Copenhague, aquest segell que respon pel nom de Steeplechase Records. Un segell on han enregistrat grandíssimes figures de la història del jazz, grandíssimes figures que venien cap aquí a Europa i, de veritat, la majoria, tots deien que s'hi trobava molt millor que a casa seva, molt millor que als Estats Units, i on van enregistrar tant en estudi com en directe, doncs, un seguit d'àlbums extraordinaris. I concretament un lloc en directe que ara us explicaré, que és un lloc emblemàtic de la part europea del jazz. Sí, sí. I aquest segell, el Steeplechase Records, es va fundar el 1972 per un senyor que aleshores era estudiant a la Universitat de Copenhague, i en aquell temps, l'any 1972, el senyor Nils Winter, doncs, va començar enregistrant concerts, i els van començar a enregistrar abans de que això es formés ja com una gran discogràfica que tingués la seva base per poder enregistrar per ells mateixos. Aquests concerts es van enregistrar els primers en directe al Jazzus, sí, Montmartre, que vosaltres coneixeu tots, o més ben dit, conegut com el Café de Montmartre, o Montmartre. Jo no sé dir-ho bé, perdoneu-me. Doncs sí, més conegut per tots nosaltres, el Café de Montmartre, i allí és on, en principi, van enregistrar i van actuar, sobretot, un dels més afincats al lloc, ja ho sabeu, i ho hem fet diversos especials sobre això, el nostre estimat Dexter Gordon. I, com no, ahir van estar també, doncs, com dèiem, gent de la talla Chet Baker, que estem escoltant per aquí per darrere, ni més ni menys, Stan Getz, i, bueno, els que van arribar a passar a tocar per aquell Jazzus Montmartre, aquell Café de Montmartre. Bé, un segell que va tenir diverses ubicacions. Primer es va ubicar en un lloc, després, des del 1961, després, el 1976, es va ubicar en un altre lloc, i després del 76 fins al 95 es va tancar, i el maig del 2010 es va tornar a reobrir aquest lloc, aquest Café de Montmartre, i bé, allí, doncs, Steeplechase, doncs, ha tingut la cura de poder enregistrar tot el que feia en directe, es feia amb aquest Café de Montmartre, i, bueno, va tenir diversos dueños, un local a part, en principi el veus i és petitet, acollidor, però, bueno, des d'allà podríem dir que per la part europea és un dels grans locals de jazz europeus. I, com no, com us he tornat a dir al principi, qui més va estar vinculat a la discogràfica, que més va estar, van haver diverses, però la que més va estar vinculada amb aquest Jazzus Montmartre era ni més ni menys que Steeplechase, que tant amb la seva manera de produir discos, la seva qualitat de so impressionant, no oblidem que hi ha una gran diferència entre el so europeu per diferents matisos i el so més nord-americà. Un més espectacular, el nord-americà, l'europeu, un so, doncs, més cuidat, més fi, fins i tot molt més, a vegades, trapellat. I això és el que ha fet Steeplechase Records durant aquest grapat d'anys, doncs, oferir-nos el millor que van confeccionar, el millor que van portar, el millor que es va fer amb aquelles actuacions en directe al Jazzus Montmartre, i també el millor que van portar per gravar els seus estudis. Bueno, una meravella de segell que tenim. Recordem que el 1987 aquest segell també va començar a tocar diverses seleccions musicals de música clàssica sota un subnom o un subsegell que es deia Contrapunk. I bé, com diem, avui primer programa dedicat a
a Steeplechase, que de veritat s'ho mereix. Un gran segell musical que nosaltres no podem oblidar i hem de tenir present. I avui el que hem fet és un programa molt miscel·lani, molt variat, escollint aquests discos que conté el seu bagul i que diu uau, quin disc de Steeplechase. Pues, bueno, avui és el que hem fet i hem confeccionat aquesta selecció que espero que sigui doncs ben arribada per tots vosaltres. Intentarem ser breus amb els comentaris perquè, bueno, puguem escoltar la majoria de coses possibles. Per tant, doncs després d'aquesta obligada, diria, i a part, és que fixeu-vos la quantitat de gent que ha tocat per aquest segell, gent, com hem dit, com els anomenats, el nostre estimat Dexter Gordon, sobretot un habitual, hem tingut a l'Iconics enregistrant per aquest segell, hem tingut a Johnny Griffin, hem tingut, bueno, una quantitat abismal de músics com Tad Jones, que avui l'escoltarem, Mary Lou Williams, o sigui, de lo bueno, lo mejor. Per tant, nosaltres avui començarem i començarem, vull començar amb ni més ni menys una de les grans ladies del jazz, una de les grans pianistes de tota la història del jazz. Sí, sí, la meva estimada Mary Lou Williams. I Mary Lou Williams, que era tota una referència, no només amb el seu art pianístic, un art pianístic que va anar evolucionant mentre evolucionava el jazz i evolucionava la seva edat, sinó per la seva tècnica brillant i sobretot les seves composicions. Doncs nosaltres començarem aquest viatge a través de Steeplechase amb un àlbum que duia per títol Free Spirits. És un àlbum a trio amb Buster Williams i Mickey Rooker. Ja sabeu, dos grans, Buster Williams al contrabaix i Mickey Rooker a la bateria. Ens quedarem amb ella un dia tal com el 8 de juliol de 1975. I a part avui aprofitarem per sentir aquells temes llargs que normalment és difícil d'introduir dintre d'una programació diguéssim més habitual amb un programa musical. O sigui que avui aprofitarem, intentarem parlar el menys possible, ho intentarem, i ens quedarem amb la majoria de música que puguem. Per tant, sense parlar més de Mary Lou, ens anem amb ella, la gran Mary Lou Williams, com no, al piano, Buster Williams contrabaix, Mickey Rooker a la bateria, enregistrat el 8 de juliol de 1975, i jo m'he quedat amb aquest tema tan especial, un tema compost pel senyor John Stubblefield, un tema que du per títol Baby Man. Atenció, que val molt la pena. Avui comencem el nostre viatge per Steeplechase de la mà d'una de les més grans pianistes de tota la història del jazz, la nostra estimada Mary Lou Williams.

Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.

Ens hem quedat perfectament acompanyats, que ben acompanyats d'aquesta senyora, que el seu nom real era Mary Elfrieda Scrooge. Parlant d'Elfrieda, aquest tema li dediquem a Luis Misegurado. Luis Misegurado, sí, aquest gran pianista que aneu sentint per aquí, pel Camps de Cotó, que molt aviat us portaré al seu darrer treball, ja veureu, meravellós treball que estrena Luis Misegurado, que us recomano que aneu a veure'l tantes vegades com pugueu, i que ha estat un dels músics que amb el seu àlbum Elfrieda li ha dedicat, i ens ha encantat que pensés en Mary Lou, en Mary Lou Williams, aquest gran monstre de la història del jazz. Sí, sí, la hem d'incloure, i jo sempre l'incloc entre els grans de tota la història del jazz. Per això li dediquem al Luismi, i dedicat també a, com no, a tots vosaltres, aquest fantàstic tema que hem escoltat. I bé, aquesta dona, breument, perquè han dit que no parlaríem molt, però si això és la primera vegada que veniu al programa, dius breument que ja la coneixereu, perquè va estar primer amb la banda d'Andy Kirk, que nosaltres també l'hem sentit, cap allà al 1929, aquella banda que es deia aquests 12 homes de felicitat, no, 12 núvols de felicitat, aquests 12 clouds of joy. I ahir va estar, doncs bé, com a pianista i arranjadora, i durant aquest període va fer arranjaments per Jimmy Lansford, per el propi Louis Armstrong, per Benny Goodman o per Hill Hines, per exemple, que en va fer bastants. I que després, el que també és indispensable que sapigueu, que el 42 forma una banda amb el seu segon marit, el trompetista Harold Baker, i que després va estar un període on realitza doncs treballs d'arranjament pel propi, ni més ni menys, sí, per Duke Ellington. Sempre parlem d'aquell arranjament del Trumpet Noen, pues aquell és de la nostra estimada Mary Lou Williams. I avui hem començat amb ella, amb aquesta pianista brillant, que com sempre dic, que va sorgir de l'estil més primitiu, l'estil Stride, i que sempre va evolucionar constantment doncs a través dels canvis conceptuals que anaven passant dins del món del jazz. I a més dir-vos que com arranjadora hem fet especials, però no ens en cansarem de dir-ho, va estar molt innovadora, i que a més sempre estava propera a una de les seves arrels, el blues. Aquesta dona d'Atlanta, de Georgia, nascuda el 1910. Avui hem començat amb ella, i hem començat fent un petit recordatori amb aquest àlbum al costat de Buster Williams, que ja heu vist també quin sol ens ha fet, de Mickey Rooker acompanyant perfectament a la bateria, i ella, doncs, com hem vist, hem disfrutat d'aquesta digitació, d'aquesta nitidesa, d'aquesta perfecció àgil i sempre carregada d'essència jazzística por doquier, amb aquest tema que deia per títol Baby Man i que era del senyor Stubblefield. Hem enregistrat el senyor... no recordo el nom, Stubblefield. Ens hem quedat el 8 de juliol de 1975. Avui la primera estrella del segell, Steeplechase, la gran Mary Lou Williams.

I un que va tenir una papeleta difícil perquè era el fill d'un gran guitarrista i ell també era un guitarrista i ho va fer, perquè tot i que va morir jove, doncs ho va fer de manera brillant, que va enregistrar pràcticament tota la seva discografia o una part molt gran d'ella pel segell Steeper Chase, no va ser ni més ni menys el gran guitarrista, sí, sí, Duke Rainey, el fill de Jimmy Rainey, però que va aconseguir que no penséssim en el seu pare com tantes vegades passa a pares i fills, doncs que no, Duke Rainey era tan bo com el seu pare i era un dels grans guitarristes d'aquests finals dels 70, 80, 90, doncs el gran Duke Rainey. Ell va enregistrar pràcticament tot pel segell, com us he dit, Steeplechase, i ara ens anem als estudis de Copenhague, al Soundtrack Studio de Copenhague, un dia tal com el 28 de juliol de 1985, i molt bé acompanyat, perquè fixeu-se els dos col·legues que porta. Matt Winding, ni més ni menys, al contrabaix, i Billy Hart a la bateria. I què toca? Doncs, ni més ni menys, aquest clàssic, el Perhaps, amb blues por doquier del nostre estimat Bert, del propi Charlie Parker. Doncs allà està aquest meravellós guitarrista tocant el Perhaps, i Matt Winding i Billy Hart. Atenció, que venen curves, ja ho veureu.

Benvingut un petit tall, sembla ahir, al final amb el disc. Ens ha saltat una miqueta al final de tot, però bé, pràcticament hem sentit tota la majoria del tema perfectament. I ens hem quedat aquí amb aquest gran, ens hem quedat amb Duke Greaney, aquest home que ens va deixar molt d'hora, encara molt jove, ens va abandonar el 2016, i bé, aquest gran guitarrista nord-americà, aquest músic que va començar als 14 anys, va començar pel rock i el blues, sí senyor, que estava aprenent lliçons del gran guitarrista Barry Galbraith, i que ja al 77 va acompanyar el seu pare, Jimmy Rainey, amb un duet. Van fer els dos una gira per tota Europa, i va ser quan, bé, llavors Duke Greaney es va traslladar a Copenhague, a Dinamarca, i això quan tenia 21 anys ja va enregistrar, quan estava allà a Copenhague, per Steeplechase va fer el seu primer àlbum de debut com a líder, aquell magnífic Introducing, que us el recomano de totes, per Steeplechase, pel nostre homenatjador d'aquesta nit. Això va passar el 1977, i nosaltres avui ens hem quedat amb aquesta fantàstica versió del tema del nostre estimat, un dels blues clàssics de Parker, aquest Perhaps, i bueno, ja heu vist aquest waltzing, entre part la digitació de Duke Greaney, que era absolutament meravellosa, ràpida, i jo diria que amb un estil fantàstic, un delicadíssim guitarrista, ortodox on n'hi hagin, i sobretot anclat amb el període bop, post-bop més contemporani. Aquest, i dintre del tema, doncs, ja hem vist, a part del magnífic solo de Duke Greaney, aquest perfecte aquesta perfecta unió entre Matt Winding i Billy Hart, no? Que veiem aquest walking perfecte de Matt Winding, perfecte, i les alternàncies rítmiques de Billy Hart. Per fer això s'ha de saber molt. Matt Winding ens ha fet el seu solo extraordinari, picant les cordes baixes de manera espectacular, i després hem vist com Billy Hart com feia quatres, una vegada amb Rainey i una altra amb Matt Winding. Boníssim el tema, boníssim, com no, el gran Duke Greaney, que avui també ha passat per aquí, recordem, enregistrat als estudis Soundtrack Studio de Copenhague, el nostre segon convidat per part de Steeplechase. I ens anem amb un dels més, per no dir el més representatiu d'aquest segell, el que li va donar realment una pujada, no oblidem que després el sentirem, que va estar el nostre Tete, sí, sí, i amb aquest personatge, a més, amb aquest que sentirem ara. Però potser el més memorable d'aquest segell i d'aquell Café de Montmartre, ja sabeu a qui em refereixo, és el nostre estimat Dexter Gordon. Doncs bé, Dexter Gordon el tenim ara, el tenim acompanyadíssim, perfectament, repeteix un dels que estàvem sentint amb anterioritat, i el tenim acompanyadíssim, per cert, Dexter Gordon, que va tocar amb Duke Greaney, també pel mateix segell. Tenim a Dexter Gordon, com no, el saxo tenor, Kenny Drew al piano, atenció, Matt Windings, que repeteix, el contrabaix, i el grandíssim, el gran company de Peterson, sí, sí, Ed Thigpen, a la bateria. I aquí sí, aquí ens anem al Jazzus, en directe, al Café de Montmartre, o al Montmartre Jazzus, com vosaltres preferiu, a Copenhague. Ens anem a l'any 1974 en directe. I una versió del There is no greater love, el tema de Jim Jones, que, llarguíssim tema, però que ja sabeu que és un tema així amb certa ambigüitat, que hi ha qui l'interpreta com una balada, hi ha qui l'interpreta a temps mig. Doncs la interpretació de Dexter Gordon és absolutament memorable. L'interpreta amb una energia, amb una felicitat, diria jo, el tema, fent un desplegament tan bèstia que, bueno, ja ho veureu. Ah, ja està. Ens anem al 74, ara sí, en directe, Kenny Drew piano, Matt Winding contrabaix, Tip en bateria, Dexter Gordon el líder, el gran saxofonista, el tenor. Ens anem amb aquesta versió del There is no greater love. Versió espectacular.

0: diàleg. Blue Sounds, el plaer de paladejar un buquet jazzístic incomparable. T'esperem al carrer Benet i Mateu 26 de Barcelona, telèfon 93 280 60 28 o entra a la pàgina web www.bluekiosons.com.
1: Que gran. No ens oblidem que estem davant del pare del saxo tenor Bob. Sí, sí, el pare del saxo tenor Bob, el nostre estimat Dexter Gordon, el qual va agafar aquelles influències més tirant a Coleman Hawkins i va crear aquest llenguatge Bob espectacular, i que ell després va ser influència i monstre per tants com podríem dir el mateix, el gran Sonny Rollins, per exemple. La força, l'audàcia, el risc, la inventiva, les seves cites una darrere de l'altra amb una inspiració total. I bé, ja portava el nostre estimat Dexter Gordon vivint a Europa 14 anys i anava fent viatges a París i Copenhague, i durant aquells anys va tocar amb gent impressionant. Estem, avui hem repassat a temps a Bob Powell, Ben Webster, Freddie Hubbard, Bobby Hutcherson, Kenny Drew, moltíssims, Bill Higgins, per exemple. I no oblidem un dels més emblemàtics, dels músics més emblemàtics del segell, Tete Montoliu, per cert. No oblidem un dels músics més emblemàtics del segell, Steeplechase, el qual, doncs, el 75 va ser precisament quan Dexter Gordon va signar un contracte de gravació exclusiu amb el segell Steeplechase i va enregistrar algunes sessions, bueno, de lo més inspirat i de lo millor de Dexter Gordon, que amb els seus especials hem sentit. Que recordem aquell disc de The Apartment del 74, que també, el More Than You Know, per exemple, que també hem sentit, Stables Mates, Swiss Nights, per exemple, aquells fabulosos directes, el volum 1, 2, 3, o aquell altre, Something Different. Bé, van registrar moltíssims àlbums per Steeplechase, a quin millor. Tot això abans d'anar-se'n una altra vegada a casa seva. I, bueno, ahir està, ahir ha quedat el nostre estimat Dexter Gordon aquesta nit. No fa falta que us comenti res del tema, perquè ja ho heu vist vosaltres mateixos. Ha reconvertit el There's No Greater Love, ja dic que és un tema amb molta ambigüitat, que alguns l'han arribat a convertir en una grandíssima balada, altres no, però aquí li dona un caràcter extraordinari. Quina potència, quina inventiva única. There is no greater love, tema de St. John's, Dexter Gordon, tenor, Kenny Drew, piano, Matt Windings, una altra vegada al contrabaix, i Ethic Pen a la bateria, en directe al Jazz Cruise de Montmartre, a Copenhague, el 1974.

Carai, és que Dexter Gordon, això, el deixes una miqueta, eh? Estàvem veient aquí amb el tècnic de so. El deixes una miqueta i és que ja el deixaries tot el rato et captiva aquesta potència tan brillant. Ja vull sentint aquests temes llargs, eh? Aquest tema era de 12 minuts llargs. Per això potser tindrem menys temes i intentarem parlar una miqueta més. Però sempre s'ha de parlar, perquè si no, per què em voleu a mi? Us aneu directament al Spotify i ja està. I allí trobareu molts discos. No? En definitiva, això és la ràdio. O així ho penso. Bueno, i espero que us interessi el que jo us explico. Anem amb un altre dels grans que van registrar per Steeplechase, com no, el meu estimat Thad Jones. Sí, senyor, trompetista i cornetista, aquí amb un disc extraordinari, també. Un disc que van registrar el 4 d'octubre de 1984. I aquí tenim el Thad Jones, ni més ni menys, a la corneta. Ja sabeu que ell, a part, era arranjador, director de Big Band, amb Mel Lewis, ja sabeu, la gran Mel Lewis, Thad Jones, Big Band. Bé, tot una bèstia, tot un exemple de músic gran, trompetista i cornetista de la història del jazz, compositor, arranjador, etc. Doncs anem amb aquesta sessió del 4 d'octubre de 1984. Han registrat els estudis de Steeplechase i ens anem amb companyia d'Ole Kock Hansen al piano, Jesper Lundgaard al contrabaix, que l'hem sentit moltes vegades, ja ho sabeu.

0: nostre espai. I com no, tornem a tenir el gran bateria del senyor Oscar Peterson. Pues
1: sí,
0: una altra vegada, Ed Zippen. Anda, no veas, eh? Pues bé, ell, hem escollit aquest tema, que és un tema precisament de Thad Jones com a compositor, i després un tema que va fer la Mel Lewis, al costat de Mel Lewis i la Grand Big Band, va fer un arranjament fenomenal. Nosaltres ens quedem amb aquest 3-1. Recordo Oleg Kokhansen al piano, Jesper Lungar al contrabaix, Ed Zippen a la bateria, 4 d'octubre del 1984, i el gran Thad Jones, en aquesta ocasió, a la corneta. 3-1.

Que gran, avui recordant a Thad Jones, bueno, Thaddeus Joseph Jones, aquest era el nom real del nostre estimat Thad Jones. Quin gran músic, que també va estar, com no, a través del segell Steeplechase, deixant-nos uns grats records de les seves estades aquí a Europa. I bé, el germà mitjà d'aquests tres germans que són història del jazz, tots tres, ja sabeu. El seu germà gran era el pianista extraordinari, el mestre, sense discussió, del mainstream jazz, un home que va passar per tot, com el grandíssim Hank Jones. Sí, ni més ni menys, Hank Jones. I què dir de l'altre germà? El bateria. Elvin Jones. Pues ja veieu. A l'íntim de Coltrane, aquesta bèstia consagrada de la bateria, aquest bateria descomunal, com era el nostre estimat Elvin Jones, ni més ni menys. I ell, que era el mitjà, Thad Jones, que va entrar, doncs bé, va començar tocant, ni més ni menys, on millor es podia tocar, al 54, amb l'orquestra del nostre estimat Basie, i que la va deixar al 63. I a partir de llavors, doncs bé, es va convertir en un arranjador genial i un músic autònom. Doncs bé, el sempre difícil lloc de trobar lloc, valga la redundància, de Nova York. I que al 65, ell mateix i el bateria Mel Lewis van formar la Thad Jones Mel Lewis Orchestra. El grup, un grup que va començar amb jam sessions informals, unes magnífiques nits entre els millors músics d'estudi de Nova York, i van començar actuant al Village Vanguard, on es va convertir, i us ho vam explicar en el seu moment, amb tot un aconteixement ja acostumat. Van començar al febrer de 1966 amb una gran aclamació del públic que anava totes les setmanes, tots els mesos, a veure a la Thad Jones Mel Lewis Big Band. I bé, això va durar durant, pues, ni més ni menys, uns 12 anys, vam explicar en el seu moment, que van ser-hi. I un músic a més que al gener del 79 ja es va traslladar aquí a Copenhague, i per a gran sorpresa dels seus músics companys de Nova York li deien: però què fas, per què marxes ara, si estàs aclamadíssim, si bueno, aquí tothom et vol. Doncs no, ell se'n va anar a viure amb diversos músics de jazz nord-americans, i allà es va convertir amb el líder de la Danish Radio Big Band. Es va casar amb una danesa de nom Liz, i bé, va ser precisament Thad Jones el que va transformar la Danish Radio Big Band en una de les millors big bands del món. Sí, us ho puc assegurar, i l'hem sentit aquí, és extraordinària. Precisament un dels millors resultats que es poden escoltar, i torno a dir-ho, ho hem sentit aquí, va ser precisament al Café de Montmartre, a Copenhague, i han registrat per Steeplechase. Bé, el poquet que avui us puc explicar d'aquesta història, us ho he explicat, i avui ens hem quedat amb ell, precisament en aquesta època tots adoraven Europa i adoraven sobretot aquests indrets danesos al costat i de Copenhague, i sobretot amb aquest segell. Repetim, Thad Jones a la corneta, el tema, no cal que us parli massa, ja ho heu vist, tema que si has de dir com es fa un bon tema de jazz, doncs aquest podria ser un exemple, aquest 3-in-1, un tema del propi Thad Jones, que ho tenia tot, absolutament tot, tema a temps mig, i que tots estaven, realment no puc dir un millor que l'altre, perquè la combinació entre ells és absolutament perfecta. Thad Jones a la corneta, Ole Kock Hansen al piano, Jesper Lundgaard al contrabaix, i Ezipen a la bateria, enregistrat el 4 d'octubre de 1984. Thad Jones, també un record per Steeplechase, i un record amb aquest segell al qual avui li dediquem el nostre programa al complet. Bé, i vosaltres recordeu aquell àlbum, que hi ha hagut molts àlbums a duet. Jo ara estava recordant el gran àlbum de Chick Corea i Gary Barton, ja sabeu, aquell duet magnífic que van fer per ECM, i amb aquell disco fenomenal. Però n'hi ha un altre àlbum de Steeplechase protagonitzat per dos grans, com el senyor Kenny Barron i el senyor Joe Locky. Doncs bé, ells van enregistrar un àlbum que sota el nom de Bad Beautiful,
Bad Beautiful, ja sabeu, aquest tema del senyor Van Housen, doncs van enregistrar un àlbum excel·lent a duet, tots dos, el vibrafonista Joe Lukey i aquest altre gran mestre, si parlàvem abans de Hank Jones, aquest gran mestre que encara està entre nosaltres del piano mainstream, com és Kenny Barron. O sigui, el que ho sap fer tot i tot ho fa bé, sigui el context que sigui, el grandíssim Kenny Barron. Doncs bé, ells dos van enregistrar aquest àlbum, aquest Bad Beautiful per Steeplechase, i això va passar l'any 91, concretament a l'agost del 91. Doncs anem a escoltar-los precisament amb el tema que li dona títol, el tema de Van Housen, aquest Bad Beautiful. Fixeu-se quins tocs de delícia i de delicadesa s'amaguen dins d'aquesta versió, aquest gran àlbum a duet entre Joe Lukey al vibrafon i Kenny Barron al piano. Bad Beautiful, Jimmy Van Housen, i això sona, ja ho veureu.

Caram, eh? I a tots aquells que en un moment ens va emocionar, a molts de nosaltres, aquell Crystal Silence de Chick Corea i Gary Burton, meravellós disc, una obra mestra total pel segell ECM, doncs aquest seria un altre dels discos que jo us recomano, o dels enregistraments que us recomano, si us va agradar aquell Crystal Silence, doncs aquest altre àlbum, aquest Bad Beautiful, enregistrat per Steeplechase i de la mà d'aquests dos grans músics de la història del jazz. Possiblement Kenny Barron, amb una trajectòria més àmplia, més sòlida, diríem, i amb tot un regnat que té en aquest moment inqüestionable, però no oblidem que el senyor Joe Lukey, no, va ser un músic molt precoç, un músic que va començar tocant amb músics com Dizzy Gillespie, Piper Adams i Mungo Santa Maria, això d'entrada ja. I després, bé, es va traslladar setmana que va a Nova York als 80, a principis dels 80, i, bueno, va tocar amb una quantitat de gent important, entre d'altres, doncs clar, amb Kenny Barron. Va estar també amb Diane Reeves, amb Eddie Daniels, amb Jerry González i aquella magnífica Ford Apache Band. També va tocar amb Bob Berg, amb Ron Carter, amb la Mingus, per cert, sí, l'Amicus Big Band, amb Randy Breaker i moltíssims altres. O sigui que la qualitat del senyor Joe Lukey queda demostrada no només amb el que hem sentit, sinó amb la seva trajectòria. I Kenny Barron, pues, què dir? Aquest grandíssim pianista, aquest exemple mainstream primorós, un músic que jo sempre he dit que ve d'aquelles flaires de Tommy Flanagan i de Wynton Kelly, amb un molt de McCoy Tyner i també polsegades de Tatum i cosetes de Monk i cosetes de moltíssims. O sigui, això vol dir que es converteix amb el gran mainstream de la nostra època, com va ser-ho Hank Jones abans de morir. Pues el relleu és per Kenny Barron. Quina meravella. És el germà petit del seu germà, també músic, el saxofonista Bill Barron, amb el que ell precisament va debutar. I després, doncs bé, Kenny Barron, ja hem explicat amb els especials que hem fet, va saltar a la fama, doncs quan va tocar amb el quartet de Dizzy Gillespie als anys 60. Ell, pels que us apropeu per primer cop, dius que ha treballat amb un fotimer de gent, des del gran multiinstrumentista canyero, flautista que tocava tots els instruments de ment, com el nostre estimat Joseph Latif, com el simpàtic i sempre amic també de Dizzy Gillespie, James Moody, Joe Henderson, Buddy Rich, Freddie Hubbard, Ron Carter, Chet Baker, Benny Carter, Regina Carter, Ornette Coleman, fins i tot. I, atenció, és tan guets, perquè al Cafè de Montmartre, el 1991, el senyor Goetz i Barron van actuar en duet durant 4 nits seguides a aquest espai on avui estem dedicant-li el nostre programa, el Cafè de Montmartre de Copenhague. Això sí, que en aquesta ocasió la música va estar enregistrada i editada pel segell EMRC, amb el títol de People Time. És un dels àlbums, o doble àlbum, o no sé, 4 CDs que podreu trobar de tot el que vam passar aquells dies, de lo més bonic que he sentit jo en tota la meva vida. Aquell People Time del senyor Kenny Barron i Stan Getz. I bé, una autèntica meravella. No us ho perdeu, aquell People Time, sobretot. Això heu de tenir a la vostra discografia. I res de Barron dir que, bueno, a part de que el van nominar, no sé, un grapat de vegades als Premis Grammy, i que al final se'l va, el 2010 el van ja li van donar el títol magnífic, títol de Jazz Master, mestre del jazz. Pues bé, podríem parlar hores de Kenny Barron. Avui hem dit que intentarem ser el més curts possible per sentir temes, aquests temes tan llargs, i aquí ens han quedat amb aquests dos: Joe Lukey al vibràfon, Kenny Barron al piano, enregistrat a l'agost de 1991 per aquí, pel segell Steeplechase a Copenhague, Dinamarca, el tema aquest meravellós Bad Beautiful que hem escoltat del senyor Jimmy Van Heusen.
bé, qui va també estar enregistrant per aquest segell és ni més ni menys que el gran saxofonista, director d'orquestra i, bé, tot un personatge, gran, gran músic, grandíssim músic, com va ser el senyor Herbie Wilkins, sí. I amb aquí, amb una de les seves formacions, quasi una big band, amb aquesta Almost Big Band, va enregistrar un treball que sota el títol de On the Rule estava ahí amb gent, no us els nomeno tots, però bé, tot gent danesa, Jesper Tilo, Ben Jaiden, Jan Thunborte, per exemple, tenim a Janus Winter, a les trompetes, bé, una orquestra així una mica, tampoc molt gran, una mica reduïda, Ed Tippen també corre per aquí, i Jesper Lungard, Ed Tippen corre perquè es va estar molts anys vivint, evidentment, a Copenhague. I Jesper Lungard també el tenim a contrabaix, i Herbie Wilkins, que està, com sempre, soprano, saxo tenor, arranjador i conductor d'aquesta magnífica, quasi, com li deia ell, aquesta Almost, quasi una big band, fantàstic el que van registrar per Steeplechase, i us deixo amb el tema de Monk, ni més ni menys el I Mean You. Pues atenció com ho feia de bé Herbie Wilkins i la seva gent.

0: camps de cotó. Com m'agrada.
1: Caram, eh? Quina Bilbao, eh? Quina Big Band que portava la Herney Wilkins, encara que es digués quasi una Big Band, almost Big Band, doncs en veia tros. Era una formació, ja us ho he dit, molt, molt extensa, però caram, que bé que sonaven, eh? Aquest home que va ser saxofonista, director, arranjador també, que va estar uns quants anys amb Basie, en Count Basie, que va escriure per gent com Tommy Dorsey, com Dizzy Gillespie, i va ser director musical de, per gent com Cannonball, com Cannonball Adderley, com Dinah Washington, o el propi Buddy Rich, que escoltàvem un tema precisament amb arranjaments de Herney Wilkins, amb l'especial que li vam fer l'última vegada, i pel propi Oscar Peterson. Un home que finalment se'n va anar a Copenhague, a Dinamarca, on va viure la resta de la seva vida, on té un carrer que porta el seu nom, al sur de Copenhague, es diu Herney Wilkins Weg, que vol dir Herney, carrer de Herney Wilkins. Fixeu-se fins a quin nivell va arribar la seva passió per Europa, com tants. I és que Copenhague, com diem, aquells anys tenia una pròspera escena del jazz, bé, com estem veient, amb diversos músics de jazz extraordinaris, així com una comunitat que es va establir de músics nord-americans que estaven, diguem-ho així, d'aquesta manera expatriats i que s'havien format a la dècada dels 50 i que incluïen, doncs ell va incloure dintre de la seva, aquesta quasi Big Band, a gent com Kenny Drew, que l'hem sentit avui, i Ed Tippen, que l'hem sentit diverses vegades, ara l'hem tornat a sentir, doncs que es van unir amb aquesta banda. I primer van començar tots ells amb una banda d'un danès, de Jesper Tilo, i després van acabar tots junts amb aquesta Almost Big Band, això que hem sentit avui. I una banda, doncs ja us dic, amb un bagatge molt maco dintre de la història de la música en directe, tant a Montmartre Jazz com hem dit, els jazzos de Montmartre o el cafè de Montmartre, com vosaltres voleu, com per tota Europa. Magnífica l'aportació del gran Herney Wilkins, ni més ni menys. Un altre que avui recordem dintre de la història de Steeplechase Record, Herney Wilkins. Vaja, com no.

Bé, després d'aquesta versió, ja em dic, amb Ed Zippen de nou, amb Kenny Drew, que els tenim molt permanentment allí, perquè ja s'havien establert, a l'igual que Wilkins, a Copenhague, definitivament, i aquesta versió que hem sentit extraordinària de l'I Mean You, amb el nostre estimat Thelonious, amb uns arranjaments fantàstiques, pues, nosaltres continuem a Steeplechase i continuem a una altra bèstia, una altra dels grans, perquè clar, quan dius el nom de Jackie McLean, podríem dir que és l'alumne de Parker més avançat, no el que més s'hi semblava, sinó el més avançat, al igual que Phil Woods, hi afegiria jo, i algun que altre més, però clar, Jackie McLean, que va arribar a la seva devoció per Bert Acetal, que també li va portar més que un problema. I Jackie McLean, que com no, va actuar en directe al Jazzus. Sí, sí, ell va actuar el 5 d'agost del 72 al Jazzus de Montmartre, i van registrar en Kenny Drew, de nou, al piano, Bob Steeves al contrabaix i Alex Riel, músic de la casa, a la bateria. Doncs ens anem amb el gran Charlie McLean, Charlie Parker, Jackie McLean, ens anem, com no, a un tema de Parker, la seva gran devoció, i una versió del Confirmation que jo diria que és per marcar, és tota una obra mestra. Atenció a la versió que escoltareu de Confirmation, això sí, Jackie McLean, com sempre, desafinadíssim, que era la manera que ell tenia de tocar i d'interpretar, però quina manera de plantejar aquest Confirmation. Al costat, repeteixo, Kenny Drew al piano, Bob Steeves, contrabaix, Alex Riel, magnífic bateria, també estan vells. 5 d'agost del 72, Jazzus de Montmartre, Copenhague, segell, Steeplechase, Jackie McLean i Confirmation. Gaudiu-lo, de veritat, gaudiu-lo molt.

Caram, uf, si tinguessin que dir qui és el post-parkeriano més avançat, podríem dir-ne dos.

Hollywood seria inqüestionable, Jackie McLean, Sonny Stitt, ja sabeu que n'hi ha hagut moltíssims, però el que queda clar és que Jackie McLean el que va aconseguir va ser modernitzar dintre de la filosofia Parker el propi Parker com ningú. I ahir l'hem tingut amb aquesta versió, jo diria que super espectacular, del Confirmation, amb una secció rítmica absolutament, perquè per tirar al costat de d'aquest tio que per moments desafina d'aquesta manera i per moments té aquesta ànima voladora parkeriana tan exuberant i tan forta, doncs s'han de tenir molt ben lligats. I ahí estaven Kenny Drew al piano, Bob Stiff al contrabaix i, com no, Alex Gill a la bateria, recordant avui el grandíssim gegant Jackie McLean el 5 d'agost del 72 al Jazzhus de Montmartre. Ahir estava. Mare meva, sempre amb aquest desafinat que tenia Jackie McLean, especial, ningú ha tocat com ell, algo molt especial. Bé, el nostre programa s'està exaurint i no ens quedarà pràcticament temps per escoltar del tot un tema, però jo us prometo que la propera vegada el portarem amb la segona part sencer. No hem arribat al nostre TT, però aquest tema amb el que ara morirà el nostre programa jo us el portaré sencer en alguna altra ocasió perquè el sentiu, però no puc estar-me'n. I avui no hem tingut cantant. Tindrem cantant, en aquest cas tocant el piano, perquè volia ressaltar la gran pianista que és, també Shirley Horn. Excel·lent pianista i excel·lent cantant. Una de les millors, la gran cantant, la escollida de Miles Davis, sí, la cantant preferida de Miles, Shirley Horn. I no volia, almenys encara que sigui un trosset, no escoltarem tot el tema, però ella també va enregistrar per Steeplechase i va enregistrar un àlbum al costat de Buster Williams al contrabaix i de Billy Hurt a la bateria. Va enregistrar un àlbum per Steeplechase que sota el títol de A Lazy Afternoon és una autèntica obra mestra, de veritat que sí. I en aquesta ocasió avui no hem tingut cantant, doncs bé, us deixaré el que ens arribi del tema Gentle Rain, el tema de Jovim, per tancar el nostre programa. No el sentirem sencer, però us prometo que amb la segona part d'aquest programa dedicat a Steeplechase arribarà la totalitat del tema o bé un altre d'aquest disc i el nostre estimat, com no, Tete Montoliu. Fins aquí, avui el nostre repàs, aquests temes llargs, 12 minuts, 11 minuts, 13 minuts, i dedicats a Steeplechase Records, aquest gran segell, i de passada al Café de Montmartre, o el Jazzhus de Montmartre, de Copenhague. Us deixo amb la gran Shirley Horn, el que dona de programa per la meva part. Ja ho sabeu, com sempre, feu moltíssim l'amor i gens la guerra, i ja veureu quin trosset de tema genial despedirà el nostre programa d'avui. Una bona setmana i un bon jazz. Feu moltíssim l'amor, repeteixo, i gens la guerra. Bye bye, l'Andreu us espera.

Ripollet Ràdio. Noranta-u punt tres.

0: Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.
1: No, no, no.